viuríem. Tindria finestres al mar, per sostres somnis i estrelles, per terra sols fons de corall. I quatre portes obertes, per si volguessis marxar,

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dimarts, avui, l'OCDE publica l'informe PISA, l'avaluació del nivell dels alumnes de 15 anys sobre ciència, matemàtiques i lectura. Es fa cada 3 anys i ofereix una comparativa entre els països desenvolupats. Això només 2 dies de l'inici de curs a les Balears enguany, a més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el 2025-2026.
1: La davallada és sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. El curs començarà amb 187 barracons, són 28 més que el 2025-2026, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. El conseller d'Educació és Antoni Vera.
2: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
0: On també comencen el curs aquestes setmanes al Parlament. El primer pla és demà, avui, però els partits de les Illes miren de reull la mesa del Congrés dels Diputats que votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena.
1: Es tracta d'una proposició de llei aprovada l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però, el text no serà ni tan sols debatut.
0: I l'agricultura i la ramaderia ecològica entra en una època de maduresa i de consolidació just quan APAEMA, l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Així ho ha assegurat fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Drové.
1: Diu que el canvi climàtic i les altes temperatures preocupen, que és cert que són més resilients que altres branques del sector primari, però adaptar-se a les condicions climàtiques implica una feina extra per als agricultors i ramaders ecològics. És per això que la nova directora tècnica d'APAEMA reclama conscienciació als polítics.
3: Lo complicat és que l'administració s'ho cregui de veres, que la producció ecològica i l'agroecologia no és un model més a potenciar com qualsevol altre, sinó que és un model que no va en contra de ningú, sinó que és per repensar quin model volen com a societat.
0: La sequera provoca problemes amb el subministrament d'aigua a diversos municipis. A Campos, l'Ajuntament avisa que l'aigua que surt de l'aixeta no és apta per al consum humà.
1: La sobreexplotació n'ha fet augmentar la concentració de sodi. D'altra banda, a Manacor es demana als veïnats reduir el consum. N'hem parlat a l'Informatiu Matí amb el regidor responsable de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, qui lamenta l'elevat consum, especialment en determinats habitatges.
4: Bé, hi pot haver habitatges que arribin a consumir 250 tones per cicle de facturació. I en molt de casos són cases grosses, en xalets, en piscina, en jardí, i fins i tot alguna vegada han detectat que tenen fuites que no arreglen perquè els surt més econòmic es pagar la factura que arreglar la fuita.
0: I a Menorca, Maó viu avui el dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Ja s'ha iniciat el replec de la colcada amb la participació de 133 caixers i cavallers.
1: El segon jaleo està previst a la 1 del migdia. En el d'ahir, al vespre, es van fer finalment 2 voltes i no 3, com és habitual per mor de la calor. Aquest que sentiu era l'ambient. La Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per la caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Passam el relleu als companys del programa El Dia. Passau un bon dimarts.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret si et tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret si és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971 85 41 21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971 85 41 21.
2: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts del dematí, encetam una nova edició de l'estiuet aquí a Ràdio Pollença, el magazín dels matins, en aquest dimarts, ja dia 8 de setembre. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: No arriben a canvis de temps encara avui, eh?
1: No arriben, però ja començava a pensar que podem avisar que la gent tanqui o parasols, les gandules de la finca, la roba estesa...
0: Que preparin bé.
1: Tot això ja ben guardat.
0: Les barques ben amarrades.
1: Exacte. Per si un llarg demà.
0: Sí, després en parlarem perquè ja ho sabeu, que demà arriba aquest, podríem dir, esperat, no? Canvi de temps, baixada de temperatura, pluges, esperem que no faci desastres, però vos ho contarem d'aquí una estona, quan parlem de les previsions meteorològiques, i m'haríem de contar que ahir, per el carrer Antoni Maura, un moixet va ser molt protagonista, no? Què va passar, mem?
1: Mos ha arribat un vídeo, molt, fa passar un pot de pena en el principi, però és molt tendre, molt xulo, en la que un grup de persones ahir en el carrer Antoni Maura van haver de salvar un moixet que estava penjant d'una façana, o no sé, què diries que és això, un segon pit, Joana?
0: Sí. Sí, jo crec que és un segon, eh?
1: Sí, més o manco. I que estava penjat i sabeu com l'han d'empenyar perquè se desferri i cau, però no cau en terra perquè hi ha tot un grup de persones a baix amb un llençol que l'esperen perquè no se faci gent de mal i després tothom aplaudeix. Jo imagino que la d'ahir deia ser un passar pena, un pot de show i també una atracció per a turistes que passaven per allà.
0: Total, però, amb un final feliç.
1: Amb un final feliç. Quines coses.
0: Quines coses. I de, aquest vídeo, potser molta gent li arribarà, perquè per WhatsApp tot això fa molta via.
1: Sí, ben vera. Sí, sí.
0: I d'això va ser ahir. Aquest moixet va ser protagonista en el carrer Antoni Maura, potser vos hi vareu trobar. Ara no Maria m'ho contava, m'ho mostrava el vídeo i, com dius, és ben tendre, ben tendre. Bé, avui estan totes soles en aquest dematí. El cap vespre vendrà en Bruno. En Jaume encara és de vacances avui. No sé si la Beata encara dura per Santa Margalida. Però bé, què tenim nosaltres avui, Maria?
1: I de ben, en aquest dimarts d'avui començarem primer amb esports. De fet, ja toca tornar-se a posar el dia amb la part esportiva, que a mesos de juliol i agost en parlant poc, perquè de fet els clubs descansen, però ja tothom se torna a posar en marxa, i tornen també les curses. I aquesta setmana tenim la maleïda, la swim run, aquesta cursa híbrida de córrer i nedar que se fa a Sant Vicenç. I d'avui vendran els seus organitzadors a contar-ho, serà més a manco de bé les 10:30. A les 11 farem una connexió, una telefonada amb en Rebessó, que has de fer un voluntariat per... Ja se pot dir, no? O no?
0: Sí, jo, bé, ell ja ho ha dit.
1: Ho ha dit.
0: Xarxa, sí.
1: I dos a Uganda. Ni més ni manco. A Uganda. I d'home, no sé quina diferència horària hi ha. Saps?
0: Una hora. Ai, una hora. Ara, mirar, ara no però... recordo si és una hora abans o una hora manco. Però bé, avui de matí ja ha penjat cosa i jo, s'aixequi a prest.
1: Anava a dir, no el despertarem, no passa
0: pena. No el despertarem. I ahir, bé, si el seguiu a les xarxes, heu vist que mostrava quin és el berenar que li donen, bé, sempre amb el seu to, que ja vos podeu imaginar. Mos ha de contar, men, què tal? Està per mi una escola d'infants.
1: Fent de voluntari.
0: Mm.
1: Quina enveja.
0: Sí, sí, sí.
1: A veure,
0: quina experiència.
1: La joventut, que pot fer aquestes coses. A les 11:15, després de xerrar amb en Rebessó, parlarem amb la regidora de Participació Ciutadana, la Joana Xemena, perquè mos ha d'avançar ja quan serà el proper Consell d'Àrea. Com serà també, i recordem que estarà obert a tothom, a tota de la ciutadania. Bueno, donarà més detalls. A les 12 farem l'informatiu i a les 12:30 ve a Christian Taylor, encara amb un altre oasi musical, crec que queden una o dos, va dir. Abans de tornar a llibres, segueix posant, idò, aquestes playlists musicals. Tu saps de què va avui? Tu que has vist no me surt avui. La playlist.
0: La playlist, ella parla de dos homenatges, però no sé a qui fa els homenatges. Passa dos homenatges.
1: Ho sabrem més tard, a les 12:30.
0: Molt fa passar una molt bona estona musical. És molt agradable.
1: I després, bé, nosaltres acabem, i després el cap vespre torna en Bruno a partir de les 5, a les 5:30, quan dèiem més esports, perquè avui parlarem també de l'inici de temporada del club de bàdminton de Pollença. I les 6 estaven encara un poc pendent de confirmar, hi ha diverses opcions.
0: Sí, encara no mos han confirmat, no mos han contestat, però bé, qualque cosa vos contarem, no? Hi haurà, com dèiem, en Bruno. I d'ara mateix són les 9:12 i començam. I ahir ho parlem, us ho va avançar la seva secció setmanal aquí a la ràdio, que l'Ajuntament i entitats socials de Pollença es reuneixen avui a la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, concretament amb el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro, per abordar els projectes relacionats amb les bateries de liti.
1: Si ja fa un any que la preocupació per la possible instal·lació d'un magatzem de bateries de liti preocupa en un municipi, després de que se fes pública la petició per construir-ne una a la zona de Llanaire i més endavant un altre projecte a Numadrava. Recordant que des de que se va fer pública la informació se va produir una resposta unànime de la ciutadania, d'entitats i de l'administració local, amb diferents manifestacions, la creació d'una plataforma ciutadana i la presentació d'al·legacions en aquests projectes. L'Ajuntament assegura que encara no ha rebut cap resposta, ni tan sols del primer de projectes. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com representants d'entitats locals acudeixen avui a la Conselleria d'Empresa Autònoms i Energia per obtenir algunes respostes i mostrar una vegada més el seu rebuig. Ho explicava ahir així ho van la Martí Marc i els micròfons de la ràdio.
2: Tenim aquesta reunió per la segona proposta o projecte d'emmagatzem de bateries de liti que se vol fer a la zona d'Humadrava. Per tant, ja tenim dos projectes, inclús amb idea de que hi ha un tercer que crec que vola, que sobrevola, i per tant nosaltres en aquesta reunió on hi haurà gent de la plataforma i entitats socials com hotelers, de veïnat d'Humoc, oferir de pescadors, pagesos i propi ajuntament, anirem a la conselleria per demanar informació com està el projecte, quina és la posició de la conselleria, quan respondran a l'altre les al·legacions fetes al respecte, i nosaltres el que volem, i ho hem dit moltes vegades, volem una planificació, considerant que no se pot fer, no se pot posar les bateries, aquest magatzem de bateries. Hi ha altres tipus de propostes de projectes d'altre tipus dins la zona rústica sense una planificació. Hi ha polígonos industrials, aquests polígonos també, si estan en condicions, ja han de posar les mesures necessàries perquè això se faci, i el que volem és això.
0: L'Ajuntament ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2026, que preveu diverses ajudes dins l'àmbit de l'acció social.
1: Sí, una part entre aquestes ajudes, una partida és de 20.000 euros per ajuts per cobrir necessitats urgents de famílies i persones en situació de necessitat, això ho gestiona l'àrea de benestar social, i per altra banda, el Pla també contempla dues subvencions nominatives de 1.500 euros cadascuna, una per l'Associació de la Tercera Edat de Colònia i l'altra per l'Associació de Persones Majors de Pollença.
0: Recordant que ja està obert el període de matrícula per un nou curs de l'Escola d'Adults, el Centre d'Educació de Persones Adultes CEPA del CUDI, ja ha anunciat tota l'oferta formativa per aquest curs 2026-2027, un cursos que començarà el dia 23 de setembre.
1: La proposta inclou ensenyaments inicials com un primer nivell d'alfabetització i càlcul matemàtic i un segon de consolidació de coneixements assolits. Pel que fa a idiomes, hi ha cursos de català des dels nivells A1 fins C1, castellà per estrangers de nivells A1 i A2, anglès de A1, A2 i B1 i alemany A1. També hi ha el curs d'alemany turístic A2, en aquest cas és de 30 hores i començarà el mes de novembre. L'oferta se completa amb un curs de capacitació digital de 60 hores. Les matrícules es poden fer fins dia 22 d'aquest mes en el Centre Cultural Miquel Quellonc, a Numoll. Per més informació podeu contactar allà amb el mateix centre, en el 978-86-69-52, o consultar l'oferta a la web del cepaalcudia.com.
0: I seguim amb més inscripcions. També s'han obertes les d'Escola Viva de Port de Pollença de Benestar Social, que va adreçades a aquestes activitats a infants i joves des de primer de primària fins a quart d'ESO.
1: I on s'hi faran activitats esportives, tallers de cuina, jocs i excursions. Les preinscripcions, com deien, ja estan obertes i se poden fer fins aquest dijous passat demà a les 12 de la mitjanit a través d'un codi QR que trobareu a les seves xarxes socials.
0: I també inscripcions per als nous alumnes de l'Escola de Música. De fet, avui és el darrer dia.
1: Així és, i de l'Escola de Música recordem que avui tanca aquestes inscripcions, encara hi sou atents, us podeu apuntar a través de la web de l'Ajuntament o anant avui cap vespre a la mateixa secretaria de l'escola entre les 4 i les 7. Recordem que hi ha classes d'instruments individuals, en grup, dansa, sensibilització musical i llenguatge musical. El curs comença dia 22 d'aquest mes.
0: L'Associació de Veïns del Port de Pollença presenta la seva nova programació d'activitats per la temporada.
1: L'oferta inclou propostes per totes les edats, com ara ioga, pilates i bachata, també tallers de costura, restauració, dibuix i aquarel·la, i per a més petits, tallers de dibuix i pintura infantil, que en aquest cas se faran els dimarts cap vespre i són per infants a partir de 8 anys. L'associació també organitza l'esplai per nins i nines d'entre 5 a 12 anys que se fa els dissabtes cap vespre. Els preus són mensuals o per classe, segons l'activitat, i cal ser soci de l'Associació de Veïns d'Humoll per inscriure-s'hi. Us podeu informar en detall allà mateix.
0: I també presenten tota una nova sèrie de propostes d'activitats en la nova temporada al Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, i la primera, ja vos avançant que serà el dissabte de la setmana que ve, de 9 de setembre, es farà un bany de bosc en la Malena Bibiloni, que és biòloga i professional de teràpia forestal.
1: La biòloga guiarà els assistents a un bany de bosc per la zona humida i un bosc de la Gola. És una activitat gratuïta i les places són limitades. Us podeu inscriure a través d'un enllaç que trobareu a les xarxes socials del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola.
0: I millora l'estat de les platges del municipi. Des del passat cap de setmana ja no tenim cap bandera vermella, tot i que encara en queden dues banderes grogues, concretament a les zones d'Ubercuix i la Gola.
1: Mos ho explica la regidora delegada del Port de Pollença, Junaina Campoma.
3: La situació de les nostres platges ha millorat des d'aquest cap de setmana passat. Ja no tenim aquesta bandera primera bandera vermella que vàrem tenir. Tenim encara dues zones amb bandera groga en Humoll, la Gola i Ubercuix, però la resta de totes són verdes, i esperam que aquest dia ja aquesta situació s'hagi recuperat.
0: Més coses. Aquest dijous, 10 de setembre, hi ha concert a la base aèria del Port de Pollença.
1: Un concert de la Unitat de Música de la Comandància General de Balears, que començarà a les 7 del cap vespre. És obert a tothom, això sí, per accedir-hi els assistents heu d'entrar a peu i presentar el vostre DNI.
0: I aquesta setmana tenim campanya de donació de sang a Pollença.
1: És aquest divendres, podeu anar a donar sang en el Centre de Salut de Pollença, en UPAC, de les 4 i mitja a les 9. Això sí, recordeu que heu de demanar cita a donasang.org al 971-76-44-33. I si no hi podeu anar aquest divendres, hi tornarà a haver donació el dia 28 d'aquest mes en un moll en un local de l'Associació de Veïns i Veïnes del Port de Pollença.
0: Més propostes per cap de setmana. Dissabte comença el Festival Mahler, una proposta que enguany ret homenatge al compositor Gustav Mahler, coincidint amb el 115 aniversari de la seva mort, i que ens durà 3 concerts al claustre de Sant Domingo durant aquest mes de setembre.
1: I aquesta serà ja la 7a edició d'un festival que cada any dedica la seva programació a un gran compositor. En les edicions anteriors, les obres han estat de Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Puccini i Ravel. Aquests han estat protagonistes en les edicions anteriors.
0: I de quan de Manguany serà Mahler, s'oferiran 3 concerts, com han dit, seran al claustre de Sant Domingo, concretament els dies 12, 19 i 26 de setembre. Tots seran a les 8 de vespre.
1: Per tant, idò, aquest dissabte, que ja és dia 12, tenim la primera de les propostes amb el Martell del Destí, un concert que anirà a càrrec dels Encontres Orquestrals de les Illes Balears, dirigit per Bernat Quecles, on s'interpretarà íntegrament la Sinfonia número 6 de Mahler, coneguda com La Tràgica. Dissabte de la setmana que ve serà el torn de Mahler íntim entre Brahms i Alma, amb la participació de destacades joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magí Garcias. I finalment, dia 26 de setembre, el festival tancarà amb Mahler, Orígens i Testament. L'Orquestra de Cambra de Mallorca, també la direcció de Bernat Quecles, interpretarà l'adagio de la Sinfonia número 10 i la Sinfonia número 1, que també es coneix com a Titan.
0: La Cala Brutal Local serà dissabte dia 19 de setembre. Serà la segona edició d'aquesta trobada que vol reivindicar la cultura, el paisatge i el producte local de Mallorca. Hem de recordar que queden pocs dies per apuntar-se a la Brutal Autos.
1: Exacte, la primera de les activitats de la Diada de la Cala Brutal serà això, la cursa Brutal Autos. És una cursa destinada a una desfilada i una baixada d'autos d'elaboració propi, creatius, divertits i de quilòmetre zero. La concentració serà a les 9:30 de matí en un mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera a les 11 en el carrer de Joaquim Mir, amb arribada en el carrer Molins. Hi haurà premis per als equips guanyadors a l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega de premis serà a les 12:30 a Cala Molins en xeremies orats i batullant-se. I de veus us recordant perquè el termini per apuntar-se amb el vostre Brutal Auto acaba aquest divendres 11 de setembre. Trobareu les normes i tota la informació que necessiteu al web municipal ajpollenca.net.
0: D'informar també que l'àrea de benestar social ha fet realitat algunes de les propostes del Consell d'Infants.
1: El Parc de la Formiga, Domoll, ja té una nova porteria i una nova xarxa per la cistella de bàsquet. Dues millores que varen sorgir de les propostes de consellers i conselleres d'aquest Consell d'Infants durant la sessió plenari d'enguany. I doncs, els consellers i conselleres van demanar això, una altra porteria per poder jugar a futbol i també canviar aquesta xarxa de la cistella, ja que la que hi havia, que era de tela, se rompia amb freqüència.
0: I anem a l'informació esportiva. Aquest dissabte tenim cursa a Sant Vicenç.
1: Exacte, és la maleïda Swimrun Mallorca. Segons els organitzadors, aquí no se competeix contra un crono, sinó contra el terreny, que és de roca, aigua i vent de la tramuntana. La maleïda Swimrun, com dèiem, se farà a Sant Vicenç, alternarà la cursa per camins de muntanya amb natació a mà obert, això sí, en cadenats sense descans. Hi ha dues modalitats, la full és de 20,5 km i 2.360 metres de natació, o l'esprint de 8,5 km i 1.330 metres de natació. Les inscripcions i la informació la trobareu a la maleidaswimrun.com, però recordant que també parlarem amb els organitzadors avui a partir de les 10:30 aquí a Ràdio Pollença.
0: Més curses. A FAMA organitza diumenge, dia 20 de setembre, la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc un any més al claustre de Sant Domingo.
1: Exacte, una cursa de 7 quilòmetres que començarà a les 9:30 del matí. També hi ha una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres i, a més, curses escolars en distàncies adaptades que faran una miqueta més prèstic, que en aquest cas seran gratuïtes. Enguany hi tornarà bé també el trofeu especial Crono Escalada entre carrer Ferraio Sinduc el Bari. I bé, les inscripcions se poden fer a letichip.net, veureu que hi ha diferents preus. La jornada comptarà, a més, amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll, i a partir de les 11 hi haurà vermutada i música en els jardins del claustre de Sant Domingo.
0: I no són aquestes les úniques curses, perquè en tenim unes quantes les properes setmanes.
1: Exacte, toca apuntar al calendari, que dia 26 d'aquest mes hi ha la Pollença Running Fest, abans coneguda com la mitja marató, que ja no se diu així, perquè enguany el que hi haurà és cursa popular de 10 quilòmetres i curses de 5 quilòmetres, tant populars com d'elite. Les d'elite, que voldran batre rècords importants i que també serà campionat de Balears. Inscripcions a eliteachip.net. Per cert, xerrant de la Pollença Running Fest, des d'Empren i els organitzadors informen que sortegen 4 inscripcions per participar-hi. I què han de fer per participar en aquest sorteig? I doncs, seguiu perfils d'Empren i de la mitja marató Pollença a Facebook o Instagram, doneu un m'agrada a la seva publicació d'aquest sorteig que hi trobareu i etiqueteu a una persona amb qui us agradaria anar a córrer si fóssiu els guanyadors. El termini per participar acaba dia 22 d'aquest mes i el mateix dia s'anunciaran qui són 4 guanyadors. Una iniciativa que permetrà a 4 persones anar en aquesta Running Fest sense pagar la inscripció. Això per una banda. I per altra banda, en el calendari també heu de posar en vermell el dia 3 d'octubre perquè celebra la Mallorca 5.000 Sky Running. Estarà la 10a edició. Serà campionat de Balears d'ultradistància Estan xerrant d'una carrera de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu. Hi ha la germana petita, que serà la Mallorca amb 1.000, amb 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu. Les inscripcions a elitechip.net, i recordant també que hi ha la possibilitat de participar a la llarga, la de 65 quilòmetres, en la modalitat per relleus.
0: I a la mà, a la badia de Pollença, també el Real Club Nàutic d'Humoll organitza noves regates.
1: Bé, per aquest mes de setembre, el cap de setmana del dia 26 i 27, apuntau també a l'agenda que tindrem un trofeu de Colònia en la modalitat d'Optimist D.
0: Idò, ja són les 9 i gairebé 28 minuts. Avui, Maria, la premsa escrita parla de Pollença.
1: Sí, el diari Última Hora ho fa en part forana, una notícia breu en la que mos recorda el que tindrem a Sant Vicent la setmana que ve. Diu així: Pollença, gastronomia, música i tradició tornaran a reunir-se a la jornada de la Cala Brutal local. Diu, ja té data per la seva segona edició. La cita torna a Sant Vicent dissabte de 9 de setembre, amb una jornada dedicada a la gastronomia, el producte local, la música, l'artesania i la tradició. Entre les propostes hi tornarava la peculiar Brutal Autos, no hi carrera d'autos artesanals construïts per un mateixos participants i oberta a totes les edats. Les inscripcions estan obertes fins l'11 de setembre. La iniciativa cerca posar en valor producte i teixit local a un ambient festiu de

0: pictòriques. També destaca, Rose planteja una revisió dels seus temes constants i situa la pintura com un eix principal de la seva feina.
1: I d'ara sí, ja tot seguit, faim un repàs en els titulars destacats de les portades digitals d'aquest dimarts 8 de setembre.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem amb el diari de Mallorca Digital, lançat amb una notícia de ciutat. Diu, els veïns de la plaça Alexandre Jaume, de Palma, denuncien insalubritat. Es droguen davant dels infants, diuen. Asseguren que des de la pandèmia la situació s'ha agreujat i afirmen que també han notat un augment del mercat de la prostitució a la zona. L'extrema dreta alemanya també arrasa a la platja de Palma. Diuen, compartim els problemes de Espanya. La tragèdia s'ha robat des de fa temps. Els que hem seguit l'ascens de l'extrema dreta no ens sorprèn. Ho destaca Laura Camargo, professora de la UIB i autora del Trumpismo discursivo sobre l'èxito de Alternativa per Alemanya a les eleccions del diumenge a Sajonia. L'aplicació Espai Salut, que envia el seu sistema de cites després de les queixes i permetrà gestionar l'atenció de menors i dependents. L'IB Salut modifica la citació a atenció primària i habilita l'accés a la història clínica i altres tràmits en representació dels infants, persones majors i dependents. La plataforma incorpora les revisions pediàtriques, les cites per analítiques i nous professionals i permetrà descarregar els justificants d'assistència. Més qüestions. Envellir a Mallorca no té per què significar estar tot sol. Així és un dels 150 clubs de persones majors de l'illa. Tai Chi, Coro o simplement passar l'estona, perquè els clubs de persones majors de Mallorca són de tot excepte avorrits i també reben a gent cada vegada més jove. Els Premis Empresa de l'Any del Banc Sabadell reconeixeran els que fan. L'entitat i Premsa Ibèrica impulsen una nova edició dels guardons que distingeixen empreses i empresaris que converteixen les idees en projectes i fan avançar el teixit empresarial. En futbol i sobre Mallorca, les bandes d'U Mallorca no s'enlairen. A diferència de temporades anteriors, el conjunt vermellenc compta aquest curs a nombrosos jugadors de banda, però l'Ubumbo, Cerdà, Roca i Lisso tan sols encara estan tenint incidència en el joc. Instal·len una passarel·la de 36 metres entre Sa Pobla i Crestaig per creuar el torrent de Sant Miquel. L'estructura que permetrà a peatons i ciclistes creuar el torrent amb major seguretat forma part del nou vial cívic, les obres del qual es preveu que finalitzin a finals d'any. Intercepten a 50 migrants arribats en tres pasteres a Balears en les darreres hores. Una empresa alemanya de lloguer de mobles s'instal·la a Motor World Mallorca. Rent Group ha inaugurat oficialment la seva filial a l'illa. Una visita a les seves instal·lacions en un recinte de Motor World permet conèixer de prop la logística d'aquest gran grup empresarial. I en planes culturals, els 25 anys del CCA Andratx, lloc d'inspiració per a més de 800 artistes. Fundat per Patricia i Jacob Asbaek, aquest centre cultural ha preparat una programació especial per celebrar l'aniversari. I acabem amb un darrer titular. En successos, els 5 acusats de l'agressió sexual en manada a dos menors a Cala Ratjada són condemnats a 18 anys de presó.
1: I repassam ara la portada de l'Ara Balears. El govern tanca la porta a una pujada de l'ecotaxa. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, assegura que és moment de gestionar bé l'impost per justificar la negativa de l'executiu. El feixisme les va assassinar a Manacor. 90 anys després han tornat a casa. Santa Coloma de Farners recupera la memòria de Dària i Mercè Buixader, represaliades pels franquistes a la capital del Llevant al setembre de 1936. A Eivissa falten més professors de català que instituts té l'illa. Ve algú i l'anomenen cap de departament. Els resultats de català de segon d'ESO, la Pitiusa, són els més baixos de les Balears. Localitzen dos militars de l'expedició de Bayo al cementeri de Son Cervera. Les restes corresponen...

Anna, dos homes i els materials recuperats apunten que haurien format part de les forces republicanes que desembarcaren a Mallorca l'agost de 1936. Les Balears varen rebre 3.801 alumnes nous amb el curs 2025-2026 ja en marxa. I pel que fa al nou curs, 26-27, l'escola pública perd 24 alumnes per cada un de la concertada. Els veïns de Son Sardina tornen a sortir al carrer per exigir Can Pesquet. Volem una data, diuen l'Assemblea Popular de Son Sardina i la guerrilla, acusa el Batlle de Palma de menyspreu institucional i exigeix que l'Ajuntament posi una data i concreti els passos. La Junta de Son Espases rebutja condemnar l'assetjament denunciat per l'exresponsable de comunicació. SATSE volia que els treballadors aprovassin un escrit de condemna, però la proposta no ha tingut la majoria necessària. La gerenta acusada, Cristina Granados, no ha assistit a la reunió extraordinària. Crisi a Ceuta. El PP exigeix que el delegat del govern espanyol comparegui al Parlament, però ens reclama Sánchez que faciliti l'informe sobre el risc d'arribades de migrants que va esmentar el Congrés. 5 joves que violaren en grup 2 menors a Palma se salven de la presó. Les penes s'han rebaixat a causa dels atenuants per dilacions indegudes i un pacte d'indemnització en concepte de reparació. Dues gandules i un parasol arriben als 125 euros al dia a Cala Major. Algú, el GOP, denuncia greus irregularitats i alerta que les tarifes superen les previstes en el projecte que va servir de base per autoritzar els serveis de temporada. El PSIP justifica el veto de Madrid a la congestió aeroportuària. Vàrem avisar que tenien febleses. L'Atlàntida de Mallorca Film Fest tanca l'edició amb 1,57 milions de visionats a Filmin. Més per Palma denuncia que el curs començarà amb aules a més de 30 graus. Troben el cos d'un menor amb un salvavides en aigües de Formentera. De les festes de la patrona de Palma, Aina Los Angeles, la DJ mallorquina, carrega contra la patrona i la compara amb el Megapass. Semblava una festa per a guiris. La DJ qüestiona el model de la celebració impulsada pel govern municipal i reclama més protagonisme per als artistes locals, especialment per a les dones.

0: Més actualitat de l'àrea Balears, el col·lapse de les aules, els professors fan més hores de classe per reduir les ràtios. I que van fent una ullada dels titulars del món. "25 anys de l'11 és la cronologia de la guerra contra el terror. Més commocionat diu que no es pot ignorar el resultat a Saxònia en alt, però descarta dimitir.
1: I del que vam fent una darrera ullada també a la portada digital de l'última hora, la seva actualitat ara mateix passa per aquí. El propietari de la casa de Manacor, on hi arribaran a viure fins a 30 persones, diu: "Entraren sense el meu permís i relloguem les habitacions. Pel que fem, Bolxaulà Acidar assegura que va intentar desallotjar els ocupes de forma amistosa i creu que alguns pertanyen a una màfia que s'aprofita de la gent que cerca on dormir per rellogar les habitacions. Turisme: 2 de cada 3 turistes prefereixen l'hotel i un 12% tria el lloguer vacacional. Encara que l'habitatge en lloguer mou més de 2 milions de visitants a l'any, manté un pes molt inferior." De fet, també sobre aquesta qüestió, sobre lloguer vacacional, un altre titular, l'última hora: "Europa explora ara una fórmula que Palma acaba de completar. Brussel·les prepara un marc per limitar els lloguers turístics a les zones amb pressió residencial, mentre Ciutat acaba de prohibir les noves places a tot el municipi." I l'INE confirma la bogeria immobiliària a les Balears: 12 anys consecutius de pujada de preu d'habitatge. L'últim avertiment de l'habitatge de les Illes es va produir el quart trimestre del 2013. Denuncien a un directiu de bàsquet de 60 anys per la seva relació amb una jugadora menor d'edat. En meteorologia, el canvi de temps arriba amb força a Mallorca. Tota l'illa estarà amb alerta groga per pluges i tempestes. Un sanitari i un soldat republicans. Qui són els dos homes trobats al cementiri de Son Servera? Els arqueòlegs localitzaren aquest dilluns les seves restes acompanyat d'insígnies militars, munició, una medalla i un encenedor de l'exèrcit republicà. Els nutricionistes de Balears avisen: la dieta keto és perillosa per la salut. Temen que els resultats mal entesos d'un assaig clínic amplifiquin els seus falsos beneficis. I Balears ja tutela més de 910 menors migrants no acompanyats, amb una capacitat ordinària fixada en 434 places. La comunitat està a menys de 400 joves de por de sol·licitar la contingència migratòria. I en successos, detingut a Palma després del violent robatori de 7 polseres d'or a una dona major amb el truco del mapa. I el govern rebat l'informe dels experts sobre la nova financiació. El PSIC demana a Marga Proens que recolzi el nou sistema i anuncia una ronda de contactes. Acabem amb esports. Enric Mas, davant la setmana de la seva vida, diuen, té la volta als seus peus i a les seves mans. Javier Ares, Fernando Fernández i Manolo Hernández analitzen les opcions del líder de la Vuelta i la possibilitat real de que s'endugui el triomf a final a Granada. També amb esports, entrevista a Marta Cardona, diu, els jocs són un somni que tal vegada arribi molt aviat. En futbol, Sabadell desbanca dels play-offs al Mallorca. I també de Lliga Esports, el mallorquí Òscar López debuta a primera divisió.
0: I arribem a les 9:41 minuts. Ara, moment de fer un repàs al temps.
2: L'estiu, una mossegada de meló, les nits a plaça, empotar domàtiques i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
0: Idò, llavors ho hem estat anunciant aquesta setmana, un canvi de temps previst per demà dimecres a Mallorca, se confirma, se materialitzarà amb força. Per això, la delegació territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears activa per demà alerta groga per pluges fortes o molt fortes i tempestes, possiblement acompanyades de calamars a tota l'illa, això demà, dia 9 de setembre. Així ho han informat des de la delegació de l'AMET a les Illes. Com dèiem, demà arribarà a Mallorca un front fred amb un talbot fred a nivells alts, que això provocarà un canvi de temps. El pronòstic indica cels poc anivolats amb boires i possibilitat d'algun bany de boira matinal, que anirà augmentant el dematí a cels molt coberts, amb xafets localment forts o molt forts, com dèiem, acompanyats de tempesta, sense destacar aquesta calabruix. L'AMET també ha activat alerta, per això l'AMET ha activat alerta groga per fortes pluges i tempestes a tota l'illa de Mallorca. Entre les 8 de matí i les 8 de l'hora baixa poden caure fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat en una hora. I el que més desitjam és aquesta baixada de temperatures, unes temperatures diurnes que patiran un notable descens. Les màximes oscil·laran entre 29 i 32 graus davant els 39 que encara tenim previst per avui. Tot això, des de l'AMET apunten que seguirà lleugerament per damunt de lo que correspon en aquesta època de l'any, que són 28 graus. El vent serà moderat de sud-oest, augmentant el dematí a moderat a fort del nord i nord-est en ratxes que poden assolir els 80 km per hora. Dijous pot continuar la inestabilitat meteorològica, encara que no tan forta com demà dimecres. La predicció anuncia que hi haurà a Mallorca intervals de nivols amb algun ruixat ocasional encara dijous, que podria anar acompanyant de tempesta, i les temperatures tornaran a baixar. Les mínimes es mouran entre 16 i 20 graus i les màximes entre 27 i 30. El vent dijous bufarà moderat d'un hora, disminuint el dematí a fluix variable. I, segons informen des de l'AMET Balears, el canvi de temps tan desitjat ha arribat. S'assenyala que avui dimarts és la darrera jornada en temperatures tan elevades. De fet, a l'interior de Mallorca i a la Serra de Tramuntana s'ha activat alerta groga per màximes de 36, i aquí, a la nostra zona, al nord i nord-est, les màximes poden assolir els 39 graus. I d'així, l'AMET mos anuncia avui una jornada ben destapada, l'hora baixa se pot tapar un poquet, però a la màxima tenim aquesta alerta groga a la nostra zona aquí a Pollença, amb una màxima que avui pot fregar els 39 graus centígrads. Això serà entre les 12 del migdia i les 7 de l'hora baixa. I com dèiem, demà, l'alerta groga la tenim activada precisament a la nostra zona per pluges, per vent, per tempestes i per fenòmens costaners. I l'alerta groga continuaria dijous encara aquí a Pollença per fenòmens costaners al nord i nord-est de l'illa durant la mitjanit fins a les 8 del dematí, un vent que encara podria bufar 40-50 km per hora, força 6 amb onades de 2 o 3 metres. En principi, Pollença, aquí només està previst la pluja per demà dimecres. Anirem repassant dia a dia en aquesta hora com van evolucionant aquestes previsions. Ara mateix tenim el termòmetre del Calvari que marca 28 graus. La temperatura mínima s'ha donat a les 7 i mitja d'un matí, amb 23,3 graus. El vent ara està entrant de sud-est, de xaloc, que ho fa a 6,4 km per hora. L'humitat està al 44% i el baròmetre 1.018,8 hectopascals. I de 28,1 grau ara mateix a l'estació de Calvari, en un moll, un poquet més baixa és la temperatura, en un club nàutic 27,7, la mínima no s'ha donat fins les 8 de matí i ha estat de 24,3 graus. El vent en un moll està entrant també de xaloc i ho fa 3,6 km per hora, amb un baròmetre que marca 1.018 hectopascals i una humitat al 74%. I avui la previsió marítima, la mà encara tenim jornada tranquil·la entre Formentor i Cap de Pere, l'AEMET no preveu cap avís marítim, condicions favorables amb un vent fluix a moderat sense cap fenomen significatiu. I d'arribam així a les 9:47.
3: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
4: El viajar es un placer que no suele suceder.
0: Bé, aquesta és la sintonia d'un misteri. Un misteri el relacionam amb en Bruno, Maria.
1: Sí. Me sap greu.
0: Bruno és misteriós.
1: Me sap greu, però Bruno avui veu cap vespre. No vos farà misteri ell. I sé que vos vol posar música, vos vol posar oasis i vos vol xerrar d'oasis, però haureu d'esperar demà, o passat demà, no sé quin dia li toca. Però cercant un poquet avui això, curiositats, efemèrides o coses per aquest 8 de setembre, m'he topat amb una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és un experiment, així que avui xerrant de ciència ciutadana. Ho dic també, per si ho voleu fer a vostre, vosaltres mateixos, és la prova d'un calçotets, calzoncillos, calzoncillos. Anem a Suïssa, perquè allà se va fer un projecte de ciència ciutadana que el va llançar la Universitat de Zúric, en col·laboració també amb l'Institut d'Investigació Agrícola Agrosco, i el que volien era mesurar la salut, la fertilitat i l'activitat biològica d'un sòl, però volien fer de manera senzilla, visual, i això amb la ciutadania implicada. Amb aquest experiment se'n van endur un prestigiós premi, que era el Premi Ig Nobel de Ciència. Són aquests guardons que són per premien la ciència que primer te fa riure, que és un poc un doi, però després també te fa pensar un poquet. I què van fer? I d'ells van proposar 1.000 voluntaris, grangers, jardiners i particulars de tota Suïssa, perquè enterrassin un total de 2.000 calçotets blancs, calçoncillos, de cotó orgànic a la terra dels seus terrenys. I a de vora també enterrar igual bossetes de te. I això ho havien de fer durant 2 mesos i després set desenterrades. I bé, lògica. Veu que tot és matèria orgànica composada per cel·lulosa, l'aliment perfecte per als habitants del subsol. I clar, com més destrossat, més forats, més descompost hi havia que els sotets, més sa, més ple de vida, estava un sol. Si sortia gairebé intacta, idò, aquesta terra estava molta, morta o molt degradada. I què van descobrir? Idò, que els jardins privats i els prats tenien sòls molt actius, molt sans, que tot desapareixia gairebé per complet. Els camps d'agricultura orgànica tenien molta més vida superficial que els camps d'agricultura convencional, que recordant són els que empren pesticides i químics, que els sotets sortien bastant sencers en aquest darrers, i a la gespa tradicional de jardí, és allà on hi havia manca d'activitat biològica, ja que se necessita un maneig bastant més intensiu i és un monocultiu bastant més agressiu. I amb això varen dissenyar l'índex dels sotets, varen poder mapejar la qualitat del sol a Suïssa, però sobretot, com que era això divertit i molt visual, conscienciar a la població de la necessitat de protegir la nostra biodiversitat, la que tenim a davall o peus. I en tot això, per cert, què hi tenia a veure la bosseta de te?
0: A veure?
1: Aquí t'havies oblidat.
0: Sí, ja no hi pensava, ara pensava una altra cosa, després ho diré.
1: Era, no és res, era una manera de fer control científic per validar també que el sotets funcionava, perquè existeix un índex de bossa de te, T-Bag Index, que també s'empra bastant, perquè el te verd se descompon molt ràpid, el te roibos un poquet més a poc, i també s'empra per veure com funciona. I varen veure que varen comparar la bosseta de te i els sotets i efectivament els resultats mostraven que coincidien. Si s'havien degradat molt els sotets, també s'havia degradat molt la bosseta de te. I jo dic, si voleu enterrar voltes els sotets, que els setins, bragues, el que vulgui.
0: Per reciclar.
1: Però que tot orgànic.
0: Han de ser orgànics, important orgànic, però per reciclar.
1: No sé si me senten Sebastià Sansó, no estic fent una crida a començar a enterrar roba.
0: Sí.
1: No l'estic fent, d'acord?
0: Però és de comentant, en Sebastià, això.
1: Ho he trobat curiós.
0: Sí, ben curiós, no ho hauria imaginat mai.
1: I posam una cançó ràpideta,
0: sí.
1: Perquè van dir que aquest mes de setembre posarien cançons d'un mes de setembre, que no sé per què, és un mes que inspira molt en els artistes, i tot Cristo ha escrit una cançó dedicada en un mes de setembre. Quan en Bruno no tingui una actualitat musical, posarem idò cançons. La primera, la més animada, és una que coneixeu moltíssim, és Earth, Wind and Fire, i les altres ja veureu que són més tranquil·letes. El setembre és com a més introspectiu, però aquesta podem ballar un poc.
0: Vinga.

0: I després d'aquesta balladeta me n'anam a fer un repàs de l'agenda. Recordeu que continua la música al carrer. Les actuacions són a partir de les 8:30 i han de passar a dimecres. Demà hi haurà Bau Contudo a la plaça Major, Rano, Paula i Marce al carrer Ponent en un moll. Divendres a baix de l'Ajuntament el trio Cerdà, Errada amb Bujosa.
1: Avui darrer dia per matricular-se a l'Escola de Música de Pollença. Recordem que ho podeu fer al web municipal ajpollenca.net o si no a l'Escola de Música avui que a vespre la secretaria de les 4 a les 7.
0: I també estan obertes les inscripcions per Escola Viva de part de Pollença, que va adreçat a infants i joves des de primer de primària fins a quart d'ESO. Fan activitats esportives, tallers de cuina, jocs i excursions. Les prescripcions comencen avui fins dijous, hi ha dos dies, fins dijous a mitjanit, i heu de fer a través del codi QR que trobareu a les xarxes socials municipals.
1: Una activitat destacada de la Fundació Roger Villalonga, perquè aquest dijous passat demà hi ha les audicions comentades, o una de les dues audicions comentades que fan amb motiu del Festival Mahler. I de dijous a les 8, una xerrada a càrrec del musicòleg Joan Estrany a la seu de la Fundació, entrada gratuïta.
0: I divendres hi ha el concert a Son Mar del Quintet de Vent Metall de l'Acadèmia 1830. A les 7:30 les portes per als que teniu entrades s'obriran a les 7:45 i són entrades numerades, ja estan exaurides.
1: L'Associació de Veïns du Moll, recordant, cerquem monitors per les activitats d'esplai d'aquest curs. Us interessat, contacteu amb en Moisés o amb el local de l'associació.
0: L'Associació de Veïns i Veïnes de Pollença fan un sopar amb espectacle aquest dissabte al Rancho Grande. El preu és de 55 euros per persona amb bus inclòs i encara hi ha places disponibles. Podeu apuntar-vos demà dimecres de 7 a 8 a la caseta del Parc Infantil.
1: I recordem, la tercera edat de Colònia té diverses activitats programades. Hi ha el cap de setmana que hi ha la dona mes d'octubre, hi ha el viatge a Galícia i també aquest mes de setembre, dia 22, hi ha la festa de les Panades. Més informació a la seva oficina.
0: Aquest divendres, 11 de setembre, hi ha campanya de donació de sang al Centre de Salut de Pollença i també vos avançam que en un moll, en un local de l'Associació de Veïns, serà dia 28 d'aquest mes, de les 4:30 a les 9. Podeu reservar cita a donasang.org.
1: Anem a l'agenda. Dijous, a la base aèria d'Opollença, concert de la unitat de música de la Comandància General de les Balears. És a partir de les 7 i s'ha d'anar a peu, s'ha d'entrar a peu i heu de presentar el DNI.
0: Divendres hi ha cinema a la fresca en la invasió dels bàrbars a les 8 a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta.
1: Dissabte, Circ Art, Supercirco Z a les 6 del capvespre a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç.
0: I dissabte també comença el Festival Mahler a les 8 al Claustre de Sant Domingo, la Sinfonia número 6 Tràgica, interpretada per els Encontres Orquestrals de les Illes Balears sota la direcció de Bernat Queig. Les entrades a tiquetib.com.
1: I diumenge tenim també un altre concert, el de Natàlia Tastón i Delfí Mulet. Natàlia Tastón i Delfí Mulet i actuen a les 7:30 a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç.
0: I res, aprofitam a recordar també les exposicions que tenim en el Jardí Joan Mar davant del museu i a les fotografies guanyadores del certament de la Serra Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, a l'Iglesi de Sant Domingo a Naturesa, d'Albano Alfonso, i també en aquesta zona, en un museu, a la recerca de Bocaris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença.
1: I també recordem que tenim en el club l'exposició dedicada a Xesca ensenyat a Can Llobera, la memòria gràfica d'Uquertells i a l'Hotel Molins a Sant Vicenç, el que va alvernar material sensible.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
3: Bon dia. Els alumnes de les Illes s'enfonsen en matemàtiques, ciència i lectura i obtenen així el pitjor resultat de la seva història en l'informe PISA que acabem de conèixer. I entre resultats de l'estat de les Balears, les 3 de les 4 matèries avaluades estan per davall la mitjana espanyola. Són dades, hem dit, més minces en lectures i matemàtiques i ciències, en canvi més acceptable en resolució computacional de problemes. És a dir, les Illes pateixen, podem dir, un rendiment baix, especialment en les competències competències acadèmiques més bàsiques. És el resultat de l'estudi mundial que s'elabora cada 3 anys, en aquest cas és de l'any 2025, i que avalua el rendiment acadèmic d'estudiants de 15 anys.
4: Els estudiants de les illes treuen resultats minsos, com dèiem, en 3 de les 4 competències que s'avaluen. Lectura és el punt més feble per les Balears, on s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de la OCDE i 10 per sota de l'espanyola. Les Balears estan així a la cua, empatades amb Andalusia, i similars són les diferències que trobam en el cas de matemàtiques, on les illes es troben en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, Canàries, Andalusia, València, Ceuta i Melilla. Ciències, en canvi, la situació millora i és on més a prop se troba de la mitjana espanyola, tot i que encara se situa per davall. També en la resolució computacional de problemes, les Balears treuen dades, si més no, més acceptables. Només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea.
3: En general, s'han fet resultats dolents arreu del planeta. De fet, l'OCDE, que organitza aquesta prova, ha llançat la veu d'alarma davant la baixada, diuen, continuada de resultats que fins i tot arriba als primers països de la llista, que per aquest ordre són el Japó, Corea i Estònia.
4: Segons les dades de l'estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere la mitjana mundial i europea en lectures, ciències i matemàtiques. De fet, no només estan per sota de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors de l'any 2022. Només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes.
3: Són les dades d'aquest informe PISA que acabem de conèixer fa només uns minuts, que valorarem també per ser aquí a Ivetra Ràdio, en sintonia d'Ivetra Ràdio amb el conseller d'Educació, Antoni Vera, que tot d'una serà entrevistat en aquest cas al programa El Dia per parlar d'aquesta i de moltes altres qüestions, com sempre, relacionades amb l'educació. I anem a més qüestions, perquè l'agricultura i la ramaderia ecològica entren en una època de maduresa i de consolidació, just quan APAEMA, que és l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Ho ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí avui la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Drové.
4: I Drové ha explicat que durant aquestes 2 dècades els professionals del sector s'han equivocat, però sobretot han après. De cara al present, reconeix que el canvi climàtic i les altes temperatures els preocupen, i adaptar-se a la nova realitat implica una feina extra per a ells. Per això, la nova directora tècnica reclama conscienciació a la classe política.
5: Ha d'anar un poc més enllà, i hi ha d'haver una creença ferma de les administracions en que aquest model, més enllà d'un sistema productiu, pot ser una oportunitat molt gran per millorar molt d'altres aspectes transversals de la nostra societat, no?
3: I encara un apunt més, perquè també vos explicam que les darreres hores han arribat 3 embarcacions irregulars a les costes de les Balears amb 50 persones migrants a bord. La darrera ha estat a les 3 de la matinada al sud de l'illa de Cabrera, transportava 24 persones. En total han arribat a l'arxipèlag més de 5.000 migrants a bord de gairebé 300 barques enguany. Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.
6: Ràdio Vallès, la meva ràdio.
7: No, la meva no, la teva.
6: No, dic la meva. Ràdio Vallès, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
8: La teva ràdio.
6: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

0: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.
1: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
2: Llos que enterra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: Amb l'arribada de la tardor, mos arriben també ja el moment de les curses, de les proves esportives, i la primera d'elles, vos ho expliquem fa una estoneta, la tenim ja aquest cap de setmana. Aquest dissabte tenim la maleïda Swim Run Mallorca a Sant Vicenç. Una cursa que té dues modalitats, la full, l'esprint, i que anirà alternant trams de cursa per camí per muntanya i trams de natació amb mar obert. Les inscripcions encara estan obertes, ahir sou atents, per tant, anem a donar-ne més detalls. El nostre primer convidat d'aquest dematí és un dels seus organitzadors, és en Fèlix Muñoz. Fèlix, bon dia, benvingut, gràcies per ser aquí.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Com ho tenim, això? Com van les inscripcions?
1: Bueno, van pujant. Ara aquests darrers dies, sobretot la gent local espera saber com està la mà, i sembla ser que amb aquest temporal que ens arriba demà i passat demà, la gent s'ha returat una mica, però la previsió sembla ser que és bona.
0: Clar, és que aquí hem de tenir en compte molt de factors, eh? Sí. Aquesta primer. I nosaltres, el local, ja sabem com en Sant Vicenç. M'ho esperam a darrer moment.
1: Sempre, sempre.
0: Però això vol dir que també ve molta gent de fora?
1: Bueno, tenim gent sobretot de la península, tenim qualque estranger que també ve, i bueno, aquesta com a nova primera edició de la maleïda, perquè anteriorment sí que hem organitzat el que era Audere Swing Run, que hi havia en Umoi i a la Cala, també hi va haver edicions anteriors que jo vaig participar, que era la Viking 859, que també se va fer la Cala, xerrant ja, mos remuntant quasi l'any 2008... ja fa 2017, ja fa un parell d'anys. I això és una mica tot el recorregut de Twin Run que ha tingut per aquesta zona nord.
0: No, Zidane, ni davant tres, el primer any que organitzes això, Fèlix, parlem-nos, si en cas d'això, qui sou que organitzava i d'on guanya aquesta maleïda?
1: Bueno, nosaltres en guany som a l'Esports, és una nova empresa que hem constituït per poder tirar aquest projecte endavant, i hem donat una nova visió, que d'aquí neix la maleïda, i formant part en Dani González i en Xisco Lara, i jo en aquest cas.
0: I conta'm, per què vos agrada aquest troi? Per què vos fiqueu a organitzar aquesta swing run, aquesta maleïda?
1: Estem un poc alterats, com solen dir, no? És a dir, al final, mos agrada l'esport, mos agrada fer coses, i seguim amb aquesta inèrcia d'organitzar diferents proves que puguin ser atractives i diferents. En aquest cas, la maleïda neix després, a nivell personal, no? Després de tots aquests anys d'organitzar amb diferents persones, d'anar aprenent i voler posar en valor el que és Mallorca, el que és la nostra cultura, per això és la maleïda i no té un altre nom, i volem posar en valor, per exemple, els paratges de la serra, diferents paratges de Mallorca, que a poc esperant que puguem anar cap allà, i la maleïda volen que sigui una representació de lo que som, de que sigui una prova d'aventura en el sentit de fer coses diferents, de que tingui el seu punt de duresa i que pugui ser accessible també per tothom.
0: Dura, però accessible, mai muntanya,
1: són coses complexament diferents, però creiem que per com han dissenyat el recorregut és lo suficientment dura perquè representi un desafiament, pugui representar fer un repte, i per aquella gent que ja ho ha fet o que ja ho coneix o que pugui estar molt en forma, que tenim atletes que coneixem que saben que estan molt en forma, si vols apretar, a lo millor te maleirà.
0: També hi ha aquest espai per ells, però...
1: Sí.
0: Molt bé, i de ben, anem a explicar exactament en què consisteix. Per què heu triat de totes maneres una prova mai muntanya? N'hi ha poques d'aquest tipus a Mallorca? Curses de córrer n'hi ha de molta classe, molta aquesta, però mai muntanya?
1: Som els únics.
0: No n'hi ha cap altre?
1: No. És veritat que aquests darrers anys normalment hem estat els únics que ho han fet, és a dir, jo i altres companys que hem anat passant per aquí. Hi va haver un moment que sí que hi va haver una altra empresa que va voler venir cap a l'any 2007, en el principi, 2017, però sempre hem estat els únics. És algo molt diferent, jo sempre dic que és molt peculiar perquè veus gent córrer amb un gorro de natació i unes ulleres pel cap i unes manoples i un pulboi, perquè pots dur tot això, i llavors nedar pots emplear aquests estris per ajudar-te. Si deus que mentre nedes vais en ses monoples descansant ses cames, per això duries el polvoi, i llavors, hora de córrer, pues, pots tenir ses cames fresques per poder córrer. I les sensacions són molt diferents a un triatló, a un aquatló, perquè són trams de natació i de córrer alterns. No tens, encara que estigui predeterminat ara de muntar el circuit, mos adaptant molt a l'orografia, per tant, les distàncies poden ser molt diferents. Pot córrer 100 metres i haver de nedar 500 i llavors córrer un quilòmetre, com fer-ho al revés, potser tens tramos de natació de 50 metres, que no és cas perquè la cala són una miqueta més llargs, però mos adaptam una miqueta a l'orografia.
0: Anem a veure en què consisteix exactament i aquesta maleïda swimrun Mallorca que tenim dissabte a Sant Vicenç. Anem primer a la cursa llarga, la full, va, 20 quilòmetres i mig i 2,3 quilòmetres de nedar. Com serà aquesta?
1: Aquesta prova són dues voltes a un circuit. Té la primera volta, que és una miqueta més llarga, i la segona volta, que seria el segon loop, que és una miqueta més curt. Sempre sortirem tant, puc explicar les dues perquè és el mateix. Comencen la volta llarga de la prova llarga perquè és la que és diferent. La curta és la segona volta de la llarga. Començant sempre a Cala Molins. De Cala Molins anirem nedant, que són uns 300 metres, 250 metres, xar de memòria, fins a Cala Carbó. De Cala Carbó començarem a córrer i hem de pujar en direcció cap a Nescoi de Silla, i llavors en Escoi de Silla hi ha un moment que hi ha un gir a la dreta, que és un camí que baixa fins a Can Botana. Aquest camí, quan arriba a Can Botana, giram a l'esquerra, seguim per dins el camí de Can Botana, per dins el Zinar, fins que arribem quasi a la sortida de la carretera, on hem de fer un gir de 180 graus per tornar per Can Botana fins a sortir una altra vegada allà a la plaça de Cala Molins. De la plaça de Cala Molins anem pujant

0: el diguéssim més proper de la moraleja, i la prova llarga, la primera volta, quan arriba aquí, el que ha de fer és anar a direcció Coves Blanques. Han de pujar fins a Coves Blanques i, òbviament, arribar allà a l'entrada de Coves Blanques, mitja volta, tornem a baixar, i des d'allà arribar a baix, baixaríem per l'escala que està més propera cap a Cala Barques i baixaríem fins a Cala Barques. Un pic entre de nedar a Cala Barques, has d'anar nedant fins a la punta, és a dir, hauries de passar una miqueta més endavant a Esmerassà i allà a la punta que hi ha, faries mitja volta i tot d'un en fer la volta a la punta sortiries, pujaries corregent i llavors arribar allà baixaries cap a, diguéssim, la plaça de Cala Molins, però antes d'arribar el que vosaltres li deis l'entrada de les barques o la rampa de les barques, entraríem just a la dreta de l'entrada de les barques per poder deixar pas si hi ha qualcú que ha d'entrar a barques i no corre perill, per tornar a anar fins a Cala Carbó. I aquí és on se diferencien les dues curses.
1: Ara acabes d'explicar, Fèlix, la volta llarga.
0: La volta llarga.
1: No han acabat encara.
0: No. Ara han de repetir tot el que han fet, a excepció de la pujada a Coves Blanques.
1: D'acord.
0: Ni més ni pus. I la distància sprint és la segona volta. És fer tot això menys la pujada a Coves Blanques.
1: Mm-hmm. Heu aprofitat cada racona, cada escala, cada pujada, tot el que pot complicar un poquet més, aprofitat.
0: Però és un llevat de certs punts, és aquí on s'ajunta la complexitat de la prova amb que tothom la pugui fer. Unes escales poden ser molt dures, vens de nedar, però són unes escales, no és un terreny molt, molt, molt complicat.
1: Ja ho has provat de fer-ho, Fèlix?
0: Sí.
1: Quina part t'apareix més difícil de la prova?
0: N'hi ha dues. N'hi ha tres. L'unió de sortir de nedar de Cala Carbó per pujar cap a l'Escoll de Silla i fer tota aquella baixada és un punt que és molt tècnic. Sí que aquí demanam que la gent vagi amb precaució, és molt tècnic. S'ha d'estar molt atent a la senyalització que hi haurà a la prova. És un camí que és una mica, surten molt de camins, s'ha d'estar una mica atent, però estarà molt, molt marcat. I llavors el tram de natació que va de Cala Barques a la punta, que és el tram més llarg, que és el tram que són uns quasi 500 metres, són 450, i llavors la pujada de Coves Blanques és una pujada que és tant per pujar com per baixar, a part de les vistes, te va cansant, te va fer emporar cames i cor.
1: Abans parlaves de que és vera que tenim mal temps demà i tenim un poc de temporal aquesta setmana, però que dissabte en principi ja dona la mà millor, més bon temps, i tenia un altre avantatge, que és que deixeu enrere un poc la calor.
0: Sembla ser. També és vera que en aquest cas et suïn rang, com que vas alternant trans d'aigua i de córrer, sempre tens aquest respiro que dèiem aquí de... No vas patint com una cursa a peu o com una cursa per muntanya, que no tens cap moment de la... Aquí en aquest cas, com que entres dins la mà, sempre tens aquest refrigeri.
1: Sí, però si cos amb un neopreno posat.
0: No, ara no, perquè en la temperatura de l'aigua va amb un tritraje.
1: Dic qualque traje que en 30 i pico graus també deu fer caloreta. Bé, és igual, vosaltres ja ho sabeu, això ja ho teniu pensat.
0: Sí.
1: Fèlix, tu dius que és una cursa un poc per tothom, tant per més tècnics que volen un repte més gros com per que no necessiten tant. Però en realitat, qui és que diries que pot participar? Perquè amb tot el que ens has dit, un mínim sí d'entrenament i preparació sí que és necessari. Un mínim i un bastant.
0: Bueno, jo crec que més que un mínim, unes nocions de natació, que és el que determinaran que puguis fer la prova o no. És a dir, al final córrer, tots poden córrer, més o manco, més ràpid o més lent, sigui caminant o no, ho poden fer. Sí que és vera que a la varies mediquàtic sí que necessiten que hi hagi un mínim de domini de l'aigua. Perquè, clar, al final necessites saber nedar crol, necessites... Però és vera que, per exemple, la distància sprint, en les distàncies que hi ha, que són uns 1.200 metres, i que se divideix en quatre trams, no necessites tenir una condició de natació per poder fer un Ironman, per exemple. Necessites poder fer 300 metres. 300 metres, qualsevol persona amb 3 setmanes d'entreno és capaç de fer-ho.
1: Vinga, i de més detalls tècnics, és a dir, que la part de natació se pot fer amb menor

0: mobles, el pull boy, que és el que te posa entre les cames per sonar un poquet les cames.
1: Exacte, normalment el pull boy va amb unes cintes, amb unes cordes que te fan servir, que t'ajuden a que quan vais corregent no te caigui, perquè quan vas nedant el dus entre les cames i el subjectes tu.
0: Ah, clar, l'has de passejar tot, tu tens.
1: Ho has de passejar tot.
0: L'has de pujar com a branques,
1: tot,
0: també.
1: Bueno, un pull boy pesa 50-60 grams, no, és espuma, no té un cost energètic molt gran. I llavors el monoplet sí que, jo per exemple aquí normalment el que faig quan entreno és un pic, he de sortir a córrer i no he de sortir, quan he de sortir a córrer una distància una mica de més llarga, el que faig és posar-me les a l'esquena, és a dir, me les intent trobar, diguéssim, per la part de dalt del coll.
0: Res més a nivell tècnic que necessitem sobre els diferents més requeriments?
1: No, en principi nosaltres després els hi donarem un gorro de natació, perquè puguin estar visibles tot el temps, i aquest gorro els hi servirà per saber quina distància fan. Si tenen qualque dubte, ja en aquest punt, sobretot hi ha un punt una miqueta més complicat, sabran quina distància fan, perquè clar, quan acaben la prova em va de girar cap a, quan arriben a Cala Carbó, em va de girar cap a dalt una altra vegada, han de girar ja directament cap a Cala Molins, i això hi haurà un cartell molt guapo amb unes fletxes i volta 1 i volta 2.
0: Molt bé. Vinga, parlant d'aquesta maleïda, la Swim Run, que ja és aquest dissabte, que encara té inscripcions obertes, que no heu de passar pena en principi per un mal temps, per això no us preocupeu, que ja s'haurà composta una mica. Temps. Teniu un màxim de temps en què se pot fer? O que, en quant creus que se pot fer aquestes proves?
1: La distància llarga, el temps màxim que tenim posat són 3 hores i mitja. 3 hores i mitja... Us ho dic, qualsevol persona que més o manco pugui nedar 300 metres seguits serà capaç d'entrar dins els temps. I la distància curta són 2 hores, més que sobrat, perquè qualsevol persona pugui fer-ho.
0: Fantàstic. Idò, vinga, tenim uns recorreguts, tenim un funcionament de la prova, trofeus, per exemple, què teniu pensat?
1: Nosaltres enguany, al ser la primera edició, donarem trofeus a... categoria masculina i femenina de les dues proves de la general, i llavors per categories sí que farem la cerimònia de podi. Trofeus només n'entregarem a les generals, però la cerimònia de podi estarà per les categories d'edat.
0: En quina hora teniu previst fer aquesta entrega? Ja un poquet de festa final.
1: Festa final, si tot surt bé, entre les 11 i mitja i les 12, esperant que ja estigui tothom opuesto, ja hi ha arribat tothom i puguem fer l'entrega de premis.
0: I quina hora vos hi poseu, que no ho han dit?
1: 8 i quart surt la llarga i 9 surt la curta.
0: Molt bé.
1: No, perdó, 8 i mitja i 9 i quart.
0: 8 i mitja, 9 i quart, dissabte de matí, en un mig dia ja ho teniu tot fet.
1: Exacte.
0: Ja hem fet l'exercici de dissabte.
1: Ja hem fet l'exercici, podem anar a fer una paella allà en un Mallol, que és un dels col·laboradors, un Vicenç. Vull agrair, aprofitar l'espai per agrair en un Vicenç, un Mallol, o l'Esport Mallorca, en un training club i en el celler La Parra. I també moltes gràcies a l'Ajuntament de Pollença i a l'àrea d'esports, que sense ells tampoc seria possible fer aquesta prova.
0: Quanta gent espereu, Fèlix?
1: Bueno, actualment les inscripcions estem en 50, esperam una darrera estirada aquests 2 dies, les inscripcions tanquen dia 10, ara en sobre una mica també la previsió, segur que hi haurà més gent que s'apunti, i esperam unes 50-75 persones veient els números actuals.
0: Això és dijous, tanqueu dijous.
1: Exacte.
0: I que la gent que vulgui fer no s'ho pensi, perquè no va dir, divendres no. Ja no ho pot fer.
1: Divendres no ho podrà fer.
0: I Fèlix, i tot la maleïda, per el que dius, serà la primera d'un grapat i que tal vegada hi haurà més proves fora, fins i tot també de Pollença.
1: Sí.
0: És la vostra idea.
1: És la nostra idea. Hem d'anar veient com podem anar desenvolupant aquest projecte i cap on hem d'anar, ens agradaria fer-lo créixer.
0: Poden recordar les inscripcions a lamaleïdaswimrun.com.
1: Exacte.
0: Baili teixint no,
1: no,
0: a la web vostra.
1: A la nostra web.
0: I preus 45 la curta, 75 euros la llarga.
1: Exacte, així és.
0: Vols afegir res més, Fèlix?
1: Que espero que tothom que vengui ho disfruti, que podeu venir a veure-ho, i si teniu cap dubte perquè no sabeu com ho heu de fer, nosaltres els resoldrem aquell dia, i esperant que les pròximes edicions pugueu participar amb més gent.
0: I de moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. De propera. Adéu.
2: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Són les 11. Bon dia. Educació reconeix una nova sabatada de l'informe PISA per a les Balears. És l'estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques d'alumnes de 15 anys de tot el món en matèria com lectura, matemàtiques o ciències. Les Illes, de fet, es tornen a situar per sota de la mitjana espanyola, també de la mundial, en les quatre competències analitzades amb puntuacions, hem de dir, minces en lectura i matemàtiques, i més acceptable en ciències i, sobretot, en la resolució computacional de problemes.
1: La lectura, però, és el punt més feble pels alumnes de les Balears, en què s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de l'OCDE i també 10 per davall de la mitjana espanyola. Diferències similars es troben en el cas de les matemàtiques, on la comunitat autònoma se situa en la zona baixa mitjana de la taula. A ciències i a resolució computacional de problemes, en canvi, la situació per les Illes millora una mica, és més a prop de la mitjana espanyola, tot i que encara per davall.
0: En general hem de dir que han estat dolents, resultats dolents arreu del planeta, i de fet l'OCDE ha llançat la veu d'alarma davant la baixada continuada en els resultats, que fins i tot ha arribat als primers països de la llista, que per aquest ordre són el Japó, Corea i Estònia.
1: El conseller balear d'Educació, Antoni Vera, reconeix efectivament que són resultats molt dolents, que per altra banda ha dit ja s'esperava. En una entrevista al programa El Dia, Vera ha culpabilitzat de la situació bàsicament el fet que els centres de les Balears hagin d'incorporar cada curs més alumnes de fora. També insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
2: No pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
1: El conseller també ha criticat la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE, que, segons afirma, rebaixa encara més les exigències acadèmiques a l'alumne.
0: És una de les qüestions destacades d'aquesta jornada, d'aquest dimarts. També, però, l'altra la tenim a les festes de Mo, perquè després del primer jaleo d'ahir vespre, avui la ciutat viu un dels moments més solemnes d'aquest gran dia de les festes de Gràcia. I anem en directe a Gemma Carrasco. Bon dia, què és el que està passant allà ara mateix?
3: Bon dia, idò, som ara davant l'església de Santa Maria de Mahó, on està a punt de començar la missa de caixers. Els caixers i els cavallers, ara a peu, a ritme de tambor i fabiol, estan entrant a l'església amb la imatge de la Mare de Déu de Gràcia. Però la jornada d'avui ha començat ben prest. A les 7:30 sortia el fabioler i començava el replec. I poc abans de les 9, la qualcada arribava a l'Ajuntament per recollir el caixer Batla, regalant-li a ell i els més matiners els primers vots. Enguany, per cert, avui hi ha 130 6 cavalls inscrits. Després arribava el passe a carrers en un ambient molt més reposat, més familiar. I ara, però, com us explicàvem, tota l'atenció és aquí, a Santa Maria. Els caixers i cavallers entren a peu amb la Mare de Déu de Gràcia en un dels moments més solemnes d'aquest matí. Amb aquest moment, Mahó es pren ara una pausa dels cavalls després d'un primer jaleo molt intens ahir vespre, amb milers de persones al carrer i, de moment, sense cap incidència destacada.
0: Gràcies, Gemma Carrasco, en directe. Aquest és el so, aquest és el so que ens arriba en directe de les festes de Gràcia de Mahó, avui dia destacat d'aquestes festes d'aquesta ciutat menorquina. Així arribem a les 11:04, tornem a més notícies a les 12.
4: Més informació a IB3 Notícies.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
7: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
8: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: arribem a les 11:06 i ara hem de fer una connexió amb Uganda. Divendres, en Rabassó va agafar tapins, va preparar la maleta des de Can Rabassó, perquè no sap estar molt de temps per aquí, i ha partit a fer un voluntariat. Aquesta vegada se n'ha anat a fer un voluntariat a Uganda. Divendres va partir, dissabte va arribar, i bé, fa pocs dies, però nosaltres ja volem conèixer un poquet què està passant, com viu aquesta situació, què està fent en Rabassó per allà. I el tenim a l'altre costat del telèfon. Toni, bon dia.
1: Bon dia, com anem?
0: Molt bé, com estàs?
1: Bé, bé, bé, ja m'enyoràveu, que no faci tres dies que he partit i ja m'he cridat.
0: Ja no, és que no podem estar sense en Rabassó. Men, conta-mos, ara quina hora és allà?
1: Una més només, són les 12:07 ara.
0: Bé, aquesta vegada sí que ha anat bé, xerrant tu, el canvi horari no és molt gros. Sí. Podrem fer més connexions.
1: Sí, em poden fer cada dia, perquè no tens el gai ni res d'aquestes coses.
0: Mem, cada dia, què vol dir? Que fas poca feina? Has anat a fer un voluntariat o no?
1: No, sí, feina n'hi ha, i molta. Ara són les 12, però duim des de les 9, avui fent net l'estable, perquè tenim una vaca.
0: Net l'estable. Bé, anirem per pas. Que no en Juli, la vaca.
1: No en Juli, la vaca.
0: Bé, abans de tot, m'agradaria, per si qualcú no sap que ets a Uganda, que ets a fer un voluntariat, m'agradaria saber com va sorgir tot això de netant i com vas trobar concretament aquest lloc o aquesta ONG, que si no m'equivoc se diu Ferdinanda Children's Home, és a Uganda, però conta-nos tot un procés abans d'arribar allà.
1: No, bueno, jo sempre tenia l'espina de voler anar a Àfrica i després el fet d'anar a Àfrica ja inclou fer qualque voluntariat, si t'agrada el tracte amb bonins i ajudar la gent i això, i era el que me vaig proposar, i a través d'una aplicació d'internet que es diu World Packers, d'allà t'apuntes, veus tots els voluntariats que hi ha. Jo, per exemple, vaig anar a Uganda a veure què hi havia i vaig trobar aquest. Després vaig clicar, vaig acceptar i vaig començar a xerrar amb en Joseph, que és el que organitza el Ferdinanda Children's Home, i amb ell van començar a acordar la meva arribada i tot això. O sigui que va ser discret i molt fàcil de fer, llevat de que t'has de posar 40.000 vacunes. Però bueno, això és lo de menys.
0: Vacunes, medicació... A veure, com tu dius,
1: clar,
0: això?
1: Clar, per arribar a Uganda, el problema és que necessit visat, necessito el passaport, que bueno, això és fàcil, però també la fiebre amarilla és obligatori, però les altres també són recomanables, que jo ja me'ls he posat totes. Fiebre tifoidea, hepatitis, meningitis, malària, m'he de prendre pastilles i tot això. El que passa que me van dir, t'ho demanaran en un control de fronteres o allà a l'aeroport, i no van demanar res. Per tant, podeu venir fora fiebre amarilla, vist.
0: No, però no és, vas tenir una coincidència. Clar, també és per prevenció, t'has d'anar ben protegit de tot.
1: Va ben preparat, en Martí Cladera me va fer una recepta que pareixia la Bíblia, i vaig haver de comprar una maleta posta, m'ho dic més.
0: I tot això, clar, t'hi has d'anar a fer un voluntariat, sobretot a Àfrica, t'hi has de posar amb un poquet de temps per preparar tot això que ara acabes de comentar, no?
1: Exacte, sí, sobretot per la vacuna que fa és oficial en 10 dies, però tant, 10 dies amb ventilació ja no ho pot fer. Després el visat també l'has de demanar i ells ho han d'acceptar. Un tema vols també s'ha d'organitzar tot molt bé, però jo m'hi vaig posar amb un mes i mig d'ventilació. O sigui, amb un mes i mig se va sobrat.
0: Ja va bé. Men, conta-mos, se diu Ferdinanda Children's Home, tu mos comentaves que ho vas trobar a través d'una aplicació i vas xerrar amb en Joseph. A partir d'aquí ja quan te comunicaves amb anglès?
1: Sí, això ho fa tot. Que,
0: és que per aquí hem d'anar,
1: No, clar, però per mòbil sí que va bé, perquè ho puc traduir tot el que m'ho diu això, però aquí en persona no ho puc traduir tot. I el llenguatge universal que són les senyes mos ajuda molt, però més o menys mos saben comunicar.
0: Clar, les senyes i tu que ets tan expressiu.
1: Sí, no, jo tinc aquí de vora, que ara no s'entera de res del que seran, però jo l'intento explicar al català, però no hi ha manera.
0: Tu vas dir, perquè has penjat, encara no has, clar, te'n vas arribar dissabte i encara no has penjat molt a les xarxes, però sí que vas dir que els ensenyaries català.
1: Els ensenyo català? Home, mallorquí, perquè els ensenyo vídeos de Navarra de Sona i aquestes coses, i riben molt a la veïnosa.
0: Perquè, clar...
1: És el vídeo de... Què?
0: No, no, digues, digues.
1: Clar, no, i després, com que els hi ha molt de futbol, els hi posen vídeos de Messi, d'en Cristiano, hi ha un vídeo que em diu encara Messi, encara Messi, encara Messi, i bueno, ara tots en diuen això, bonins, encara Messi.
0: I un girafa pirulo, un girafa pirulo se'l saben.
1: Tu la miseta, encara no els hi he deleitat amb aquesta cançó.
0: Bé, anem a contar, perquè estàs parlant de gent a qui ensenyes i això són infants, perquè aquí on ets tu, que és una escola, men, conta-mos on ets exactament.
1: L'escola en si és que en Josep i sa mare, que viuen aquí, i acudeixen a nins que no tenen pare, no tenen mares, no tenen a qui estar, i ells els reben, i aquí els acuiden, els diuen menjar, però també ells organitzen, perquè ara tots estan aquí en feina de la casa, diguéssim. El petit no, perquè el petit encara no poden, però com que hi ha nins de 10 anys, de 9, de 8, aquests sí que ja saben les feines que han de fer, i estan aquí tan contents.
0: És a dir,
1: per tant,
0: és...
1: molt bona feina que fan aquesta...
0: Sí, és una casa, en Josep i sa mare, que acullen infants sense famílies. I quant d'infants hi ha, més o manco?
1: Exacte. Ara en té 34, el que passa que n'hi ha que estan de vacacions o això, i aquí en tenim d'haver 15 ara mateix. I per recordar-me d'un on es passa un fumer, però un fumer, perquè no és ni Joan... Entens? Hi ha una Treixa, una Asfa, en Juma, Neric, sí. Però, de fet, sa mare és el nom Maria. Aquesta sí que me'n recordo molt fàcil.
0: Però què vol dir?
1: També
0: que...
1: en Shakira.
0: N'hi ha que sí que tenen pares, idò.
1: Bé, n'hi ha que no. O d'aquí, o que viuen aquí, no tenen pares. O que són de vacacions, sí que a vegades van amb els pares, però pot temps i després tornen. Viven aquí, el que passa és que amb els pares viven dos dies o això. Però n'hi ha que viuen sempre aquí i són que no tenen ningú.
0: I com estàs sent aquesta experiència per tu? Perquè, clar, arribar i és una situació molt diferent sí. A el que puguem viure aquí en el nostre dia a dia, no?
1: Sí, no, jo més o menys tenia una idea de com seria això, però una vegada vaig arribar aquí, vaig flipar encara més de com és aquest món, perquè els mòbils encara van amb les tecles, per exemple, i vàrem estar d'haver 18 hores sense electricitat, o sigui, i no hi ha llum per aquí res, o que no són d'asfalt, són terra, i els taxis són boda-boda, que són motos, que hi anem o quatre damunt la mateixa moto sense casco. O sigui, amb aquestes quatre coses que t'he explicat ja basta veure en quin món ens trobem. Però m'agrada, eh?
0: Clar, és important de vegades conèixer això i després podem valorar més el que aquí tenim, no?
1: Exacte, sí. I un nen sempre te reben amb un somriure, rient i ben contents. I
0: els veu feliços, en aquests infants.
1: M'agrada de dir, si ara aquí tenen una corda, i juguen amb aquesta corda, s'estira
0: i quina és la teva tasca? Quina és la teva feina com a voluntari allà? Què fas? Conta-mos un poc com és el teu dia a dia.
1: Bé, aquí el que més necessiten són bombers i donar a entendre a la gent que pugui venir aquí, perquè el tema feina en si no és que n'hi hagi que en feia molta, el que passa és que ells volen més difondre el que estan fent i el que faig jo. El que passa és que, per exemple, avui hem hagut d'arreglar la vaca, l'estable i això, li hem hagut de comprar esprai perquè li tenen molt bitxos, i amb aquest esprai les reies i ja no n'hi venen tants. Després, ahir vam detenir arbres, tipus el Pi de Sant Antoni, perquè se fa una casa nova aquí i necessitem fustes. I coses d'aquestes primàries, nosaltres hi som.
0: I tu amb aquests infants, perquè clar, això és com una escola, bé, com una escola, se'ls deu donar classes i jocs i això,
1: sí.
0: Què els hi fas als infants?
1: Jo els hi vaig dur el cubot de Rubik i ara, bueno, també estan com a locos amb el cubot de Rubik. Els intenten fer, després també els hi vaig dur mandales per pintar i ja els han pintat tots, o sigui que s'entretenen molt aquests nens.
0: I clar, tu dius el llenguatge universal a les senyes, com una
1: Sí.
0: miqueta, perquè clar, ells quin idioma no parlen anglès, no?
1: Parlen, no, anglès units molt poc, i aquí xerren o Swahili, de language is in here,
2: Lusoga,
1: Lusoga,
2: Luganda,
1: Luganda i
2: Swahili.
1: Swahili, tot això no hi és, ai, anglès un poc. Tu, Joana, com ho dius en Lusonga?
0: Fatal, fatal. Qui estàs amb en Joseph?
1: Sí, el tinc aquí en Jose, el que no entén res.
0: Clar,
1: Di
0: però tu
1: hola,
0: li has
1: com anam?
0: explicat que fas un
1: Ah, sí.
0: programa
1: Hola.
0: a la ràdio del teu
1: Sí.
0: poble.
1: Exacte, exacte. I que estem en directe, que tenim la millor directora de la ràdio, que és Joana, i tot això li he explicat. Haurà de venir un dia a Mallorca.
0: L'horari de dur. Per aquí, me'n conta-mos un poc, clar, tu vares arribar, te varen venir a cercar amb aquella moto que has penjat un vídeo que era tres damunt la moto.
1: No, vàrem venir cercant cotxe perquè de l'aeroport aquí on som jo són 4 hores de cotxe i vàrem venir cercant allà. El que passa per després és perquè jo estic a Bujagali, que està a les vores
0: Buja,
1: Jinja,
0: per
1: i per
0: Buja.
1: anar, sí, Buja, ja i quasi, i per anar a Jinja, que és la capital d'aquesta zona, sí que hi anem en boda, boda, que és la moto.
0: Boda, boda, se diu aquesta moto, que n'hi pujau tres, me tornaves tres,
1: Sí,
0: però que poden pujar
1: sí.
0: fins a quatre, no?
1: N'hi poden pujar fins a 4 i sí, són els taxis d'aquí.
0: Clar, tu puges i comparteixes moto en lloc de compartir taxi.
1: Exacte. Com que sempre vaig amb en Josef, ja pujant altres dos i directes. Ja per allà.
0: Està ben entretengut en Joseph amb tu, eh? T'han perdut ara? Rabassó, m'accents? Estem en connexió amb Uganda. Tenim en Rabassó, que se'n va anar divendres de Pollença. Dissabte va arribar allà. Ara, que te perdíem, m'accents?
1: Te sent.
0: Ah.
1: Sí, ara sí.
0: És que, clar...
1: Aquí la connexió no va molt bé.
0: Estem connectats, ara ho direm als oients, estem connectats amb una cridada de WhatsApp i per això hi ha d'haver wifi. Teniu wifi ja.
1: Tenim wifi, però hem hagut de comprar una targeta per ficar-la aquí en un router, si va diferent, i després ahir no anava bé, avui ja s'ha compost un poc, però juguem nosaltres amb l'electricitat per munt i per avall.
0: Clar, perquè has dit que vareu estar 15, no sé quant de
1: Va
0: dies, has dit.
1: menys. Fora
0: No,
1: d'electricitat vam estar 15 hores.
0: d'això, 15 o 18 hores fora electricitat. I
1: Ja, clar, i aquí hi ha les fosques.
0: per ells és una cosa normal, o no?
1: Sí. Sí, no, ben
0: Aquí
1: contents,
0: m'has
1: eh?
0: tornat
1: Sí,
0: locos, aquí m'has tornat locos, però allà... Conta-mos,
1: Sí, aquí
0: perquè...
1: estan de 8
0: Bof,
1: hores.
0: aquí ja... Bé, que de fet aquest estiu ja ha passat i totes les conseqüències que això du. Conta-mos, perquè hi vas penjar un vídeo d'un donins que
1: Sí.
0: estava fent-ho deures. Conta-mos un poc aquesta part amb els infants.
1: Clar, sí, no? També en Yuma, que ja s'ha convertit en un dels meus favoritos, ho són tot, però en Yuma ho fa molt bé, m'agrada
0: Llumada.
1: molt. Humà, com la del de Pollença,
0: Joma.
1: caram.
0: En Joma Juma.
1: Sí. Yuma, sí.
2: Humà.
1: Feu deures. Per exemple, ahir estudiava les parts d'una gallina i les anava copiant d'un quadern a l'altre. Té bona lletra, oh, tio. El que passa és que, com que no hi havia llum, ho feia amb el meu frontal i anava escrivint.
0: Clar, estudiava les parts d'una gallina. T'has fixat un poc el que estudien ells
1: Sí.
0: aquí amb els estudis nostres, quines coses diferents, no?
1: Sí, diferents, i sobretot aquí van relacionats amb cor d'aquí, us animals i tot això. El que passa és que ara aquí fan ESO primari, però no va com a Espanya. És una cosa rara. I no sé, té 10 anys i estudia ara les dues també, va estudiar i els copia, i avui seguirà perquè no ha acabat.
0: I qui els hi dona les classes? Venen professors o tu t'ho fa en Joseph i ara tu que ets per allà?
1: No, no, professors de posta, que ara estan de vacacions, entre comilles. Després ja la setmana que ve començaran l'escola, que hem d'anar.
0: Ah, clar, és diferent. I ja se desplaçaran a un centre.
1: Correcte. Cada un té una escola quasi diferent i van amb les motos cap a aquesta escola.
0: Total. Me'n contem-nos també un poc l'alimentació, perquè, clar, res a veure amb el que menges per cap
1: tremendo
0: a bessó.
1: Això, també. Aquí mengen el que planten. Per exemple, matoke, que és com un plàtano així més petit, cada dia n'hi ha de matoke. Cazava, que no sé què és, poxo, que no és bollo, és com a saïm. No sé qui putes és. I coses que no vivim mai. Espinacs. Sí, un pot de tot que jo mai havia sentit en això. Proteïna zero.
2: Bananes,
1: plàtanos. Sí. Però proteïna no n'hi ha gens. I això per múscul no me va bé. Hauré d'anar al gimnàs.
0: Ja, si tu que ets tan obsessionat amb això. I vas penjar també un vídeo d'un berenar o de matí, un bol d'arròs blanc.
1: Buah, no, sí, d'arròs blanc, però una bollota d'arròs blanc.
0: Mira, ben restreta.
1: Que ara ho bota. De moment, em banyo, també, vull explicar com són, ho banyo aquí, perquè és un forat i ja està.
0: Lloc comú.
1: No te pots seure. Un lloc comú, però un forat, i tu allà fas el que hagi de fer. Però de moment va bé, eh? En un bany, no?
0: Hem de conèixer tots els detalls. És que vas penjar el vídeo, per la gent que no ho ha vist, tu per anar, era un bon bol d'arròs blanc i després com una crep.
1: Sí, una crep amb bou, que això és l'únic de proteïna que hi ha, i després un cafè. És tremendo el cafè. És a dir, posen el cafè d'aquest ja molt dins aigua calenta i remenen. El que passa és que no se mescla bé l'assumpte i queden les mitges i beus oli de motor.
0: Bé, el cafè t'activa i te desperta i te posa les piles.
1: Sí. També hem de tenir en compte aquí amb els insectes que hi ha. Ja m'he estat un pot sense d'antimosquí i tot d'això, perquè hem de prevenir.
0: I conta-mos què és el millor, el que més t'ha sorprès, el que més t'ha impactat amb aquests pocs dies que dus.
1: No, la vida que duen m'ha impressionat molt, perquè el poc que tenen, ara es faré un tòpic, però bueno, en el poc que tenen i el que disfruten amb tan poca cosa, me fascina. I això, en part, és el que m'ha sorprès.
0: Clar, que són lliçons, no?, que mos dones. Penses que tothom hauria de viure aquesta experiència que vius tu ara?
1: Exacte, tu pots venir la pròxima vegada.
0: La pròxima...
1: Aprendre-lo solgar.
0: Ens hem d'aprendre l'ossoga. Bé, tu ja mos donaràs quatre lliçons i així anirem més preparats,
1: claro.
0: No?
1: Hombre, potser la pròxima, Joana, en venir.
0: Potser la pròxima estaràs 15, en total 15 dies. Tornes dia 18.
1: Dia 18, sí, perquè dia 9 tenim festa bunyola.
0: Ah, jo t'anava a dir, tornes a punt per la cala brutal, però no, te'n vas a bunyola.
1: Ah, és veritat, també a la cala brutal. Farem un... I anirem per tot, idò.
0: Quantes hores són? Què van estar d'anar a arribar fins allà?
1: Buf, 24 hores, 24, 28 hores. D'ençà que vaig sortir de Pollença fins a arribar a Bujagali, 28 hores. Perquè vaig haver d'anar de Palma a Londres, de Londres a Doha i de Doha a Entebbe, que està de vora Kampala, que és la ciutat de capital d'Uganda.
0: És a dir, vares pujar, vares tornar a baixar.
1: Exacte. Sí, és les poques connexions que hi ha. I vaig trobar mallorquins.
0: A on? Seria raro.
1: De Doha a Entebbe, mallorquins.
0: Te varen conèixer.
1: És molt fort, això, eh?
0: Te varen conèixer.
1: Me varen conèixer i a més, sí, i me va tocar de vore ells també a l'avion. Ja me diràs.
0: Degueres estar... Això t'anava a dir, que allà no vares estar, oi?
1: No, no, no, c'eraven de tot, i net son de Palma, i eren un grup de vuit que s'anaven a fer safaris i tot això.
0: Feien un viatge molt diferent en el teu, no?
1: Sí. Però bé, bueno, jo hi vull anar de safari també, ara qui
0: També.
1: està organitzant
0: Mac.
1: amb en Josep.
0: Amb en
1: Va,
0: Josep
1: però...
0: te n'aniràs.
1: Claro, i en Colquenín...
0: Ai, mira, que bé, estaran contents aquests nens. Tu, Rabassó, ara ja penses en un altre viatge. I si xerram amb en Rabassó de fa uns anys, que se'n va anar a veure que era Holanda, que te'n vas anar, que no havia sortit pràcticament de l'illa, de Mallorca, i te'n
1: Exacte.
0: vas anar tot sol, a Holanda,
1: Hòstia, és vera.
0: era Holanda.
1: Exacte. A veure en Tomeu Estades, sí, un
0: I
1: amic de Pollença.
0: ja ho vas
1: Allà...
0: contar, una odissea, i des d'aquell dia... Ara, mira tot el que has fet per un
1: Ha
0: món.
1: canviat molt
0: Ha
1: l'assumpte, eh? Ha
0: canviat molt
1: canviat
0: en Rabassó
1: molt.
0: que li costava passar crestats.
1: No, quan passava la curva de la Salve ja me faltava l'aire.
0: Aposto a dir que totes aquestes experiències i ara ja penses en un següent. Després te'n vas anar bé, tota la ruta que vares fer per Europa,
1: La ruta
0: tota
1: d'Europa,
0: Europa. Després te'n vas
1: a
0: anar a
1: Panamà.
0: Panamà, vull dir que ara en aquesta voluntariat també són viatges que has fet molt diferents.
1: Sí, són molt diferents l'un a l'altre. El darrer que vaig fer va ser a Islàndia i ara he
0: Ostres,
1: pillat
0: vera-vos,
1: aquí i hi ha una diferència.
0: a Islàndia ja no hi
1: Sí.
0: pensava, és que no has aturat. Però això
1: No, no, no.
0: no ho pot fer tothom, has de ser jove
1: Clar. Exacte.
0: i has de tenir dos bes, o no?
1: I tenir una feina que te permeti poder fer això.
0: Clar, una feina que te permeti, que el
1: Però,
0: tema és...
1: sí.
0: Has d'anar... No tothom se'n pot anar 15 dies a un voluntariat
1: Que
0: i...
1: sí. Que sí, qui vulgui se pot fer.
0: Però
1: Però...
0: sobretot la gent jove és qui més ho pot fer, o no?
1: Exacte, sí. Ara que són joves, han d'aprofitar.
0: Què els hi diries, i ara, si hi ha joves que mos escolten, recomanaries que facin, ara xerrant d'aquest, del que estàs ara, de voluntariat, fer un voluntariat?
1: Vamos, mil per mil, i no només per donar a conèixer i veure el que fan, sinó per... Quan ets aquí te'n dones compte de com és la seva vida i valores, un altre tòpic, eh? Valores el que realment val la pena.
0: I un tòpic que sempre diuen, no? Me donen més
1: Sí.
0: ells a jo, m'aporten més que els que jo els hi pugui portar, o no?
1: Aquest és un bon tòpic, també.
0: Típic tòpic.
1: Sí.
0: Però bé...
1: Això ho diré, però, a la pròxima entrevista. N'he dit massa, ja, avui.
0: I de la pròxima entrevista, bé, ja quedarem d'acord perquè te tornarem a cridar, perquè si no, d'aquí a 15 dies ja seràs aquí i bé, a veure si qualque, la pròxima tenc qualque nin o nina també hi dova, nines, no?
1: Claro, nas
0: Clar.
1: fa això que me va venir a cercar a l'aeroport, també. El cas que no xerren. Si me propòs per la setmana que ve ensenyar-los algo de català i quan
0: Clar.
1: tinguin l'entrevista te diguin
0: Clar.
1: algo.
0: Tu els ensenyes qualque
1: Bueno.
0: cosa o qualque cançó, qualque cosa mos han de fer a la pròxima entrevista que els volen sentir.
1: Bueno, diuen encara Messi, això ja ho saben.
0: Això sí. Els agrada
1: Encara
0: molt el
1: Messi, encara
0: futbol,
1: Messi.
0: eh? Els agrada molt el futbol,
1: Sí.
0: no?
1: I aquí tocant aquí camisetes de futbol, sobretot de Manchester United, no sé per què, però
0: Bàrbara.
1: aquí hi ha moltes camises de Manchester United, sí. Va ser
0: Mira.
1: un futbol a tope.
0: Idò, a la pròxima mos han de tens aquest repte, que mos contin qualque cosa, aquests infants, que mos fa moltes ganes
1: Vale.
0: sentir-los. Perquè ara estan
1: Vale,
0: molt
1: vale.
0: tranquils, que és que no hi són ara per aquí.
1: Ara sí, són aquí de fora, que fan la roba. Si vols, te puc
0: Fan
1: de coco.
0: una
1: Sí.
0: bondassa. Ara ja no tenim temps, mos
1: Sí,
0: acabo tens, Toni, però...

0: Adéu.
1: Ella, bye bye,
0: Adéu,
1: adiós.
0: adéu, adéu. I de bé, ja n'heu sentit, eh? En Toni Rabassó, en Toni Torrendell, en Rabassó, és a Uganda, i se'n va anar divendres, va estar quasi un dia per arribar, mos ha contat tots aquests trajectes i trasbords que va fer, des de dissabte és allà, amb aquesta ONG que se diu Ferry Nanda Children's Home, ha dit que en Joseph i sa mare, que tenen aquesta casa amb infants, n'hi ha que no tenen família, altres sí, van a la família en ocasions i a les vacances, però bé, com ell mos diu, viu una experiència única i ara té aquest repte, no? Que la pròxima connexió que facem amb ell, aquests infants segur, estan seguríssim que qualque cosa els hi ensenyarà, qualque cançó o qualque frase, veure com mos sorprèn. I de fer una aturadeta, així arribam a les 11:31 i seguim, que ara hem de parlar a la regidora de Participació Ciutadana, la Joana Chamena, que ve acompanyada del gerent d'Enser, en Sebastià Sansó, que mos explicarà un consell d'àrea que hi haurà dia 22 d'aquest mes de setembre i en parlam en temps perquè el consell d'àrea està obert a tota la ciutadania i així sabreu com hi podeu participar. A tot d'una tornam.
2: L'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la cotxa de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

I'm gonna give you everything.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: I de com vos explicàvem fa una estona, dia 22 de setembre, a la sala de plens de l'Ajuntament se celebrarà un Consell d'Àrea de Serveis, Enser, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions de Port de Pollença i Sant Vicenç. És un espai de participació ciutadana que permet posar damunt la taula qüestions que afecten directament en el dia a dia del municipi, establir un diàleg entre ajuntaments, responsables polítics, serveis municipals i la ciutadania. I en aquesta ocasió, els assumptes que es debatran hi ha la modificació i possible sanció de diverses ordenances municipals, concretament les relacionades amb animals domèstics, neteja viària i plages. I com vos hem dit, com que tota la ciutadania hi pot participar, vos informam en temps per poder preparar les vostres aportacions. I per això tenim ara aquí a la ràdio la regidora de Participació Ciutadana, Joana Chamena. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots els oients.
0: I Joana, has vengut acompanyada perquè un dels punts és Enser, d'en Sebastià Sansó, gerent d'Enser. Bon dia, Sebastià.
2: Bon dia, Joana.
0: Què tal l'estiu?
2: Bé.
0: Sí? Bé, fas tona, la Joana la veïn més, però tu fas tona que no te veïn.
2: Bé, va fent qualque àudio per les incidències que per desgràcia han tornat a tenir, però bé, així tot, bé.
0: Bé, doncs, anem a parlar d'aquest Consell d'Àrea i, Joana, ja ho has explicat en altres ocasions, però no ve de més, a lo millor, recordar-ho i podries tornar a explicar què és exactament un Consell d'Àrea i quina capacitat té la ciutadania per influir en aquestes decisions que s'hi prenen.
1: Doncs explicar que hi ha un reglament de participació ciutadana, que el reglament de participació ciutadana se va aprovar en ple la legislatura anterior. Per tant, fa dues legislatures i contempla la possibilitat de que qualsevol regidor o regidora que vulgui interpel·lar la ciutadania perquè doni resposta o pugui participar activament davant qualsevol qüestió, pues demanar participació ciutadana si pot fer aquesta convocatòria. Així va passar en Medi Ambient i vàrem fer aquesta convocatòria.
0: És a dir, que aquesta, perdona, l'ha convocada la regidora de Medi Ambient.
1: Regidora de Medi Ambient, juntament amb Enser, en la col·laboració d'Enser, perquè hi havia moltes qüestions que necessitàvem per la ciutadania, perquè la ciutadania en pugui aportar. Són temes que tenen que veure, com bé has explicat, damunt ordenances diverses, que o bé per xarxes socials o bé directament pues, interpel·len les regidories pertinents de posar alguna solució. Aquesta vegada explicar també que quan nosaltres convocam, sempre convocam 15 dies antes, perquè així ho diu el reglament. I en qui ho feim? Pues, depèn de realment de quin consell d'àrea pues, convocam. Tenim 4 consells d'àrees. Aquests 4 consells d'àrees estan agrupats en diferents àrees. Per tant, aquesta vegada, com bé has dit, és l'àrea de serveis, Enser, Medi Ambient, Parcs i Jardí, Mobilitat, Delegació de Port de Pollença i Sant Vicent. Com veureu, hi ha àrees que no estan directament interpel·lades, però sí que hi està tota la ciutadania. Què vull dir? Que aquesta temàtica és una temàtica que ve directa o indirectament a tots mos... tenim una sensibilitat i una necessitat de poder posar la nostra veu.
0: I com pot participar una persona, un ciutadà, ciutadana que assisteix en un consell? Pot intervenir directament? Han de demanar prèviament un ton de preguntes a fer uns escrits previs? Com és la participació ciutadana?
1: No cal fer uns escrits previs, simplement n'hi ha ben prou perquè venguin, que s'apersonin a la sala de plens dia 22 de setembre a les 7 de capvespre, i allà, pues, una vegada explicades les diferents ordenances, tant la de tinença d'animals com la neteja viària com la de platges, una vegada pues, s'haguin explicades, pues, s'aparlar de sancions. La llei marca un barem de les sancions i després, per grups, mitjançant una dinàmica que farem, pues podran cada un posar la seva veu. Val? Per tant, cada un dels ciutadans que venguin se podran posar a un grup de treball que seran o bé tinença d'animals, neteja diària, viària, o platges, i a partir d'aquí podran decidir tant unes sancions o les necessitats. Per exemple, en ordenança de platges, pues, s'ha de fumar o no s'ha de fumar a les platges? L'accés a animals de platges hi ha de ser, no hi ha de ser, de quina manera, què passa amb aquest abandonament de vaixells que cada dia en veiem, la música a les platges mos molesta, no mos molesta, què poden fer amb aquesta música? Tots hem anat qualque dia a la platja i te'n vas allà amb el teu llibre per a la millor relaxar-te, i la millor de veïnat té una música que t'agrada moltíssim o no és precisament la música que tu escoltaries. Per tant, creiem que el poble és el que realment que ho deia de les platges i que ho ha de poder dir. Llavors hi ha l'ús de les aigües, de l'aigua a les
0: dutxes.
1: És necessari tenir una dutxa i dutxar-nos i tudar aquesta aigua, que aquí en Sebastià en sap més que jo d'aigua, però aquesta aigua tan necessària i tan escassa amb un any de sequera i de calor com aquesta, on hi hauria prou, a lo millor, per tenir que rentat de peus, que es vera que ecològicament és molt important també que l'arena quedi a la platja, que no la mona duguem a casa. Per tant, sí que ha d'haver una mica d'aquesta rentada de peu, però de quina manera? I, bueno, llavors, paraules majors com pugui ser la Posidònia. Vull dir, la Posidònia pateix i moltíssim, ja no només per aquest escalfament brutal de l'aigua, sinó també perquè les persones, l'ésser humà, és un depredador més gros que té la natura. I llavors, un tema molt sensible, i aquí me surt també la vena com a mestra, que són els focs artificials. Vull dir, focs artificials a la platja, des d'un punt ecològic, des d'aquells infants que potser molesten un foc, i etcètera, etcètera. Vull dir, ara he posat aquest exemple.
0: Has explicat molt de punts, diríem, a moltes conductes, però si un ciutadà en vol sumar i afegir, també se podran posar damunt la taula.
1: Òbviament, sempre escoltarem, i des de participació el que fem és recollir un acte d'aquesta sessió que es farà, i després intentar donar sempre resposta. La resposta se dona entre les persones, que les regidores implicades, i se donarà una resposta. Allà mateix algunes les podran donar les mateixes regidores, però algunes pues, haurà de ser la part tècnica qui doni resposta, i després sempre s'aixeca un acte i després se fa una cloenda. I una resposta, perquè és molt important des de participació ciutadana, això ho tenim molt clar, sempre donar una resposta de tot el que es faci, i quan se convoca un consell d'àrea, aquest consell d'àrea se convoca per donar la resposta, que la mateixa ordenança ja no és una resposta, i és una resposta d'un recull de la ciutadania.
0: Clar, i parlau de sancions també, després s'han d'establir com se regularitzarà tot això, no?
1: Exacte. Per això dic que la mateixa ordenança ja no és una resposta. Què se farà? Pues, democràticament, s'haurà d'implantar el que una majoria de les persones assistents hi siguin. Per tant, jo crec que és molt, molt important que les persones assistesquin. A veure, jo estic pensant aquelles persones que passegen cada dia el seu cosset i tal, i ho fan molt bé, recullen l'excrement d'aquell animalet, pues aquestes persones han de poder també parlar i dir, quan una persona incívicament deixa l'excrement del seu animalet en terra, pues, a veure quina sanció, entre el que permet la llei, entre què esperem, entre quantitats, quina quantitat podem posar, de quina manera. A lo millor no és només una sanció, també a lo millor pot haver-hi una acció pedagògica per poder-los explicar. Vull dir, jo crec que un consell d'àrea és un espai de trobada de la ciutadania i de parla i d'acords, i crec que és també un espai allà on podem socialitzar, debatre i consensuar aspectes diversos.
0: Has explicat punts de l'ordenança de plages, de tenència d'animals o d'animals domèstics. Has parlat ara d'aquest gran problema que sempre està posat damunt la taula, que són els excrements, però d'aquesta ordenança d'animals, quins altres punts se posaran damunt la taula?
1: També els animals, sí, anam o no anam a la platja. Ara mateix en Umoll tenim un espai que és Llenaire, que està habilitat per animals, però aquest tema també se posarà damunt la taula i se'n parlarà i se'n debatrà a la ciutadania.
0: Anem a escoltar un poquet en Sebastià, perquè l'altra ordenança és la de neteja viari. Conteu-nos un poc quin tema hi haurà.
2: Bé, bon dia de nou. Bé, com bé ha explicat en Joan, és un consell d'àrea de diferents punts. Nosaltres des de fa temps estem col·laborant en l'àrea de medi ambient, en la regidora i la tècnica, i per poder aportar la nostra experiència del dia a dia de l'àmbit de la recollida de residus. Dins el marc que vull posar de relleu, el marc global de canvi que estan fent tant d'endència, evidentment, de la mà de l'Ajuntament, que recordem que hem avançat en el pagament per generació amb una nova ordenança de residus que la gent que en breu publicarem els primers resultats de gent que s'ha apuntat a la inspecció tècnica de residus per poder tenir una reducció i per tant premiar aquells que ho fan bé. Estan fent tot un canvi de sistema que ja van començar introduint la matèria orgànica en el porta a porta de Pollença, contenedors de càrrega lateral en la introducció del contenedor orgànic.
0: Puc fer ara un incís aquí?
2: Sí, clar.
0: Clar, ja duim mesos. Com està anant? Vareu fer un bon balanç? Vareu publicar les xarxes un balanç?
2: Fer un bon balanç.
0: Ara que te tenim aquí, Sebastià...
2: Sí, bé, faig un prens i llavors seguiré el que comentava.
0: Sí, després seguiràs. Només és perquè ara ha estat aquest tema.
2: Bé, estem molt contents. Tots els canvis costen. Com per tot, sempre hi ha petites incidències, com jo sempre he dit altres vegades, que del meu punt de vista estan dins el guió de quan fan un canvi d'aquest calat. Clar, fem un canvi de model, no només és introduir orgànic, no, fem un canvi de model global a tot el municipi, que no és una cosa d'un dia per l'altre i que anem desplegant progressivament. En breu seguirem per...
0: Ja no m'ho despistant tant, ho veïnats.
2: Jo crec que ja no m'ho despistant tant. És veritat que encara en tenim una minoria que com qui no deu voler separar o això, encara va en els contenedors i tot això també anant pensant manera per anar millorant, però el que està clar és que només el mig mes que varen fer porta a porta, no només domiciliari, sinó que també varen començar a Pollença Nucli i tot el tema de recollir també en els restaurants i productors singulars que tinguin nosaltres, va baixar la producció de rebuig i va augmentar totes les fraccions de la recollida selectiva. Per tant, és evident que els resultats hi són i que això és un benefici per tot el municipi, un benefici econòmic, un benefici ambiental. I amb aquesta línia seguim. I per tant, com deia, per fer tot això i fer tot el paquet complet, tenim la part de servei, que és el que està millorant, tenim la part fiscal, que és per premiar, que això també evolucionarà i de cada vegada s'afinarà més, premiant els qui ho fan bé. I després hi ha la tercera pota importantíssima, que és una ordenança reguladora actualitzada, perquè la d'ara té més de 25 anys, de l'any 2000-2002, heu dit de memòria, ha plogut molt de llavançà, hi ha molta normativa nova que s'ha d'actualitzar, i sobretot, que en Joan ho explicava molt bé, les ordenances també serveixen, que això també és un clam popular, per sancionar en els que no ho fan bé. És a dir... per sancionar els que no ho fan bé, has de posar les eines, en aquest cas a través de les ordenances reguladores, les eines damunt la taula. Ja podries sancionar per la normativa que hi ha, de la llei autonòmica, la llei estatal de residus, te dona com uns ítems allà on pots sancionar i unes forquilles de sanció. Clar, nosaltres, treballant, com deia, aportant, perquè al final nosaltres som un col·laborador, perquè el motor de l'ordenança és partit de l'àrea de medi ambient, però que ens hem fixat en com ho fan altres municipis que són més àgils. I, per exemple, com ho fan és tenir unes sancions molt ben tipificades i amb un tipus de sanció molt ben tipificades amb una sanció molt concreta per aquella per aquell mala praxi. És a dir, per exemple, no, jo és que deixo la bossa fora del contenedor. I si deixes la bossa fora del contenedor, això són X euros. I això se pot fer de manera automàtica a través de, fins i tot d'un conveni en l'agència tributària si és que tenen delegades les competències de recaptació. Ho podeu fer el mateix ajuntament si ho feu el mateix ajuntament.
0: I ara vull dir situacions reals. Eh? Moltes vegades això normalment aquestes situacions van relacionades amb l'incivisme.
2: Correcte.
0: I l'incivisme moltes vegades va relacionat amb que ho fas perquè no t'hi pleguen.
2: Correcte.
0: I clar, si no t'hi pleguen, no pot posar la sanció.
2: Correcte.
0: O, per exemple, el que deies tu de la bossa de fora del contenedor, te la pot posar una persona que no ets tu, i tu pots rebre la sanció, qualcú que passi, un veïnat, o el que sigui, o qualcú que passi per el carrer, te posi la bossa i t'endús tu la sanció.
2: A veure, en tota...
0: Tot el que no hi hagi ningú que ho vegi.
2: En tot procediment hi ha d'haver unes garanties i unes proves. No pot posar
0: clar,
2: moltes...
0: Clar, això és el problema.
2: Per tant, hi ha d'haver unes proves i per poder sancionar hi ha d'haver aquelles proves, sigui perquè hi ha un testimoni, sigui perquè hi ha un acte de la policia que va vist, o sigui perquè tens càmeres habilitades exclusivament per això, perquè, clar, és un tema un poc legal i complet, el tema de les càmeres, que també estan en coordinació amb policia, perquè no perquè hi hagi càmeres les pots utilitzar per tot el que vols. És a dir, això són normes que venen de la llei de protecció de dades, normes que venen de rang superior i que t'autoritza policia, delegació de govern, i tu les càmeres, si els reportes per seguretat ciutadana i te donen permís per allò, no els pots utilitzar per residus. En pot parar per residus? Sí, però han de ser específiques per residus. Però bé, això no lleva que nosaltres ens estem mirant com ho fan altres llocs i també estem prenent nota conjuntament amb aquesta col·laboració òbvia entre Ajuntament i ENSE, perquè al final som germans, per dir-ho de qualsevol manera. Nosaltres som fills i ells són els pares, és igual, és comparació, però tothom ens entén, i a fi de poder que aquest sistema funcioni, però hi ha que ho fan bé i castigant que ho fan malament. Per fer-ho necessites totes, i una eina que també necessitàvem i que per tant quan diuen al final comptarem, jo crec, tenint un poc havent desenvolupat tot el que comentàvem al principi, canvi de sistema, ordenança fiscal i ordenança reguladora.
0: Clar, la col·laboració ciutadana és clau, no?
2: La col·laboració ciutadana sempre és imprescindible. Nosaltres a vegades ens trobem que se mos denuncien males praxis, però per allò de no ser quota, no sé com dir-ho, no se mos diu, i clar, nosaltres se mos diu que sempre tiren allà mateix no sé què, i dic, però i sabeu qui ha estat? No ho sabem. I ho saben, el que passa que els agradaria que allò se n'anés, però tampoc
0: volen
2: acusar en el veïnat. I aventem, però clar, els ulls, com bé has dit, Joana, els ulls són tots. És evident aquella frase típica que és impossible, inviable, posar un policia a una policia a cada cap de cantó. Jo crec que el civisme és cosa de tothom, i sin civisme combatre-lo també és cosa de tothom. Per tant, quantes més proves, més mirades, més detalls tinguem de possibles infraccions, més fàcil és fer aquesta col·laboració i poder arribar, evidentment, a sancionar les males praxis a fi d'aturar-les i tenir un municipi, evidentment, molt merda, perquè aquestes imatges de residus abandonats a tot i plen no mos agrada.
0: Ha disminuït això o se manté encara l'incivisme?
2: La nostra percepció és que ha disminuït, però que encara n'hi ha. Per què ha disminuït? Perquè és vera que el fet de que hi hagi càmeres és dissuasori, és vera que quan tu dones facilitats a separar i lleves el focus, per tant, a la llarga, és evident i ho marques normativa que qualsevol contenedor tot sol, d'homes de rebuig, escampat un camí rural, això s'acabarà perquè està escrit i perquè és que és l'única manera d'evitar rebuig i d'evitar que se converteixi en un focus d'abocament. No? El que passa és que vam anar fent progressivament. I també és vera que nosaltres hem fet campanya, veureu en els contenedors antics que aviat ja deixaran d'existir pels carrers i els substituirem a les dones de contenedors per nous, ja van fer aquelles campanyes de no abandonis els teus residus, de color groc, dient que per favor no dipositin els residus fora, que no deixin els voluminosos allà de fora. Nosaltres hem reforçat la recollida gratuïta de voluminosos per les cases i hem intentat donar les eines per evitar que se produeixi. Que segueix a vestir en si mateix, sí, que a vegades fins i tot ve d'altres municipis, a zones més limítrofes, també. però que ha disminuït la sensació, perquè tampoc, clar, per tenir dades quantitatives és complicat de poder dir quantes tones, perquè necessitaries tot un sistema, que és vera que en són nou licitació, anant posant aquestes eines digital també per tenir major control i tenir dades més quantitatives, no? Quantitativament me fa de mal dir, però qualitativament el que mos transmeten els encarregats del servei és que ha disminuït.
0: Bé, no sé si que t'havia... Estaves abans
2: Estava
0: explicant...
2: Estava dient que l'ordenança sí. És evident que també és importantíssima la feina que s'ha fet. També serà important rebre el feedback de la participació ciutadana, perquè evidentment com més persones hi col·laboren, com més idees, sempre qualsevol norma, qualsevol idea, qualsevol projecte sempre se millora. Però és vera que així tot ja és una proposta, jo crec que prou ambiciosa, que posa el focus, el que parlem aquí moltes vegades quan fem el programa de pensar globalment i actuar localment, en posar el focus a la prevenció de residus, a donar eines municipals a la reutilització, per exemple, els famosos tassons reutilitzables, que ja és d'obligat compliment, però que potser faltava un matís, una ordenança per fixar quins criteris s'han de seguir, aquí també s'hi fica. I, en definitiva, el que deia, adaptat també en els tipus de recollida i els serveis que donem, també per que estiguin inclosos i regulats. No? Però sempre pensant en això. En un principi, jo que sé, xerrar d'actes públics, que en els actes públics s'ha de prioritzar la vaixella reutilitzable, un pot de responsabilitat també perquè organitzen aquests actes. Dic públic en el sentit, que públic no vol dir que vagi a organitzar sempre l'Ajuntament, sinó que públic sí, vol dir que té un interès públic, una associació, sí. Qui sigui, però que evidentment sempre acaba tenint el suport de l'Ajuntament, o d'ençer en contenedors, en cadires, en tarimes, de també d'anar assumint aquesta responsabilitat, perquè com dic moltes vegades els canvis se fan si tothom hi posa de la seva part. Evidentment estic parlant de canvis en positiu i de millora.
0: Idò, parlareu de l'ordenança de tenència d'animals, l'ordenança de neteja viària, l'ordenança de plages. No sé si voleu comentar qualque cosa més en qüestió d'aquestes ordenances, de lo que se xerrarà dia 22.
2: Bé, aquí molt falta, que no ha pogut venir el regidor de Medi Ambient, que és que coneix realment el contingut. Na Joana, evidentment, ha explicat beníssim tot el procés participatiu de la seva àrea, com se convoca i per què se fan i les eines que té. Jo he pogut parlar, podríem introduir a parlar encara més llargament de totes les ordenances que té a veure en la nostra part. I la resta també na Joana ha donat unes pinzellades a la llei de benestar animal i a les noves tendències. Evidentment, hi ha coses que... Bé, ja és una qüestió un poc més jurídica, però que les lleis normalment donen uns fonaments generals que no concreten coses que si són competències municipals, que per això estan les ordenances, no per dir a cada municipi allò que regula la llei de quina manera se farà. No? I per això un poc és el motiu, i també posar en valor dins l'àrea de medi ambient i residus una part, la feinada per actualitzar i posar aquestes ordenances damunt la taula. I per exemple aquí no és encara perquè encara l'estan acabant de treballar, però també preparam una del pla de gestió sostenible de l'aigua, no? Que també és una cosa importantíssima i que també posaran damunt la taula un poc la visió actual, el diagnòstic i accions previstes a futur, perquè és evident el que tot veiem i patim, que cada vegada tenim més onades de calor, cada vegada el recurs hídric és més escàs, i la vegada, per desgràcia, cada vegada tenim més demanda, no? Perquè la pressió demogràfica entesa com a demandadora de recursos naturals va en augment, i si els recursos van en disminució, evidentment s'ha de plantejar com ho gestionem, i l'aigua és un d'aquests recursos que patirà aquesta problemàtica.
0: Joana, el dia 22, que ara miraves un dimarts,
1: és
0: el dia
1: dimarts.
0: 22 és a la sala de plens de l'Ajuntament, no han dit l'hora.
1: És a les 7 d'aquest vespre, serà a les 7 d'aquest vespre.
0: És a les 7 d'aquest vespre, i clar, Joana, te volia demanar, perquè des del principi estan dient que això és obert a tothom, que el que voleu és que hi venguin ciutadans i ciutadanes per dir la seva, però si qualque ciutadà de lo que ara heu estat parlant té ganes de fer qualque aportació, però justament dia 22 a les 7 de cap vespre no pot venir, té qualque via per fer arribar les seves propostes?
1: sempre ho podria fer per correu, si mos ho fa per correu, pues, també benvingut sigui. Dic que quan nosaltres convocam, sí que s'aixeca acte, totes les persones que poden acudir a mi, sempre tenc el telèfon obert a la ciutadania i tenim també un correu tant de participació ciutadana com el meu propi correu de l'Ajuntament obert, però d'això no se'n recull acte. Sí que recollim aquesta petició, aquesta reflexió, aquest suggeriment i el podrem comunicar. També el podrem comunicar pues, en aquell moment del Consell. Però no se'n recollirà en el moment que nosaltres comuniquem aquestes peticions que s'haguin fetes. Sí dir que, i m'agradaria pues, donar les gràcies a tota la part tècnica, perquè, com bé ha dit en Sebastià, totes aquestes ordenances, a darrere hi ha una feina tècnica molt gran, per tant, l'èxit de que tenim un poble, podem dir, més net, més amable, més fàcil de conviure. És gràcies a tota aquesta feina tècnica, però no oblidem, també gràcies a la ciutadania. I jo crec que si tots tenim aquesta sensibilitat de que tenc una llosca i en vez de tirar-la dins un invernal, que això se'n va a la mà i que això mor d'un problema i que aquells invernal plen de llosques duen una feinada després de haver-les de retirar, si tenim aquella sensibilitat, si nosaltres ciutadans realment mos trobam a gust en el nostre poble, ja no el tirarem allà. Per tant, jo crec que l'èxit garanteix un consell d'àrea, un consell d'àrea que allà tots hi puguem parlar, però un esforç de tots i cada un de nosaltres. Si tots i cada un de nosaltres feim aquest esforç, estic segura que les millores hi seran. Que hi ha d'haver aquestes sancions i ja s'han d'estar una ordenança reflectida i tal, doncs sí, hi han de ser. Però jo crec que ens hem de sentir molt orgullosos tots aquells pollencins que ho feien bé. I tant se val hagués imatges d'aquelles persones que bé que ho fan, i hi havia persones, i hi havia ciutadans, recollint una llauna d'enterra i posant-la dins un contenidor. Però això no surt per xarxes. Aquestes bones accions no surten per xarxes, però hi són. I aquesta sensibilització d'explicar uns a nosaltres jo com ho faig per millorar el meu barri, millorar el meu carrer, millorar tot, és una... No és el mateix granar i tirar-ho enmig del carrer que replegar aquelles coses que estan... I amb això no dic que tingui la ciutadania cap obligació ni una de fer-ho, però sí que el millor de sensibilitzar-se. I se tracta d'això, se tracta de venir en aquest consell, de poder pues, parlar d'ordenances, que sé que hi ha una part tècnica, però nosaltres ho farem el més dinàmic possible, perquè aquesta part tècnica ja l'han treballat tècnics de l'Ajuntament, i que siguin les reflexions, les paraules, les mirades de les pollencines i pollencins.
0: Molt bé. I doncs, dia 22 de setembre, que això cau en dimarts, a les 7 de l'hora baixa, a la sala de plens de l'Ajuntament. Recordem que aquest Consell d'Àrea, com us dèiem en un principi, és de serveis, Enser, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins, i les delegacions de Port de Pollença i Sant Vicenç. No sé si voleu afegir qualque cosa.
1: Dic que m'ha enviat correus a totes les associacions de diferents caires, caires culturals, esportius, socials. Hem enviat, òbviament, un registre de ciutadans, que pollencines i pollencins, tots aquell que vulgueu formar part d'un registre de ciutadans, és simplement acostar-vos a l'Ajuntament o fer-ho des de la pàgina web i tal, perquè és una manera de tenir també un fil directe en participació ciutadana. I ho han comunicat, i òbviament a la comissió permanent. Des d'aquí, mil gràcies a tots aquests ciutadans que sempre hi són i que sempre pues, col·laboren perquè tinguem un poble millor.
0: Molt bé, idò, gràcies. Joana Xamena, regidora de Participació Ciutadana. Sebastià, vols afegir qualque cosa?
2: Bueno, el que en Joan va dir molt bé, simplement és que totes aquelles peticions, suggerències seran benvingudes, i el que és important és que les ordenances que ara s'estan treballant i tramitant mos ajudin per tenir un municipi molt millor, molt més cívic i evidentment amb un entorn, amb un medi ambient millor.
0: I de gràcies també a Sebastià Sansó, gerent d'Encert. Hem parlat d'aquesta consellària. Ja ho aniran recordant aquí a la ràdio, dimarts 22 de setembre a les 7 de l'hora baixa a la sala de plens de l'Ajuntament. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cursa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

0: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret sí et tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Iber.

0: Són les 12 i 16 minuts, és el moment de fer un repàs a l'actualitat informativa d'aquest matí d'aquí del municipi de Pollença. L'Ajuntament i entitats socials se reuneixen avui en la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, concretament amb el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro, per abordar els projectes relacionats amb les bateries de liti. Ja fa un any que la preocupació per la possible instal·lació d'un magatzem de bateries de liti preocupa en un municipi, després de que s'ha fet pública una petició per construir-ne una a la zona de Llanaire i més endavant una segona a l'Almadrava. Recordem que des que es va fer pública aquesta informació s'han produït diferents respostes unànimes de la ciutadania, entitats i administració local. Hi ha hagut manifestacions, la creació d'una plataforma ciutadana i s'han presentat al·legacions des de diferents entitats. L'Ajuntament assegura que encara no ha rebut cap resposta ni tan sols sobre el primer dels projectes i per aquest motiu tant l'Ajuntament com representants d'entitats socials i locals acudeixen avui, com dèiem, a la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia per obtenir algunes respostes i mostrar el seu rebuig. Ens ho explicava ahir el batlle Martí Marc aquí als micròfons de Ràdio Pollença.
1: Aquesta reunió per la segona proposta o projecte d'emmagatzem de bateries de liti que se vol fer a la zona d'Almadrava. Per tant, ja tenim dos projectes, inclús amb la idea de que hi ha un tercer que pareix que vola, que sobrevola, i per tant nosaltres en aquesta reunió on hi haurà gent de la plataforma i entitats socials com hotelers, el veïnat d'Humoc, el fri de pescadors, pagesos i el propi ajuntament, anirem a la conselleria per demanar informació com està el projecte, quina és la posició de la conselleria, quan respondran a l'altre les al·legacions fetes al respecte, i nosaltres el que volem, i ho hem dit moltes vegades, volem una planificació, considerant que no se pot fer, no se pot posar les bateries, aquest magatzem de bateries, i altres tipus de propostes de projectes d'altre tipus dins la zona rústica sense una planificació. Hi ha polígonos industrials, aquests polígonos també, si estan en condicions, i han de posar les mesures necessàries perquè això se faci, i el que volem és això.
0: L'Ajuntament ha aprovat un pla estratègic de subvencions per enguany i estaven previstes diferents ajudes dins l'àmbit de l'acció social. S'ha confirmat ja una partida de 20.000 euros que anirà adreçada a l'àrea de serveis social, de benestar social, per cobrir necessitats urgents de famílies i persones en situació de necessitat. Hi ha també 3.000 euros que aniran destinats a subvencions nominatives per les associacions de persones majors. Són 1.500 per la tercera edat de Colònia i 1.500 per l'Associació de Persones Majors de Pollença. Obert el període de matrícula d'un nou curs de l'Escola d'Adults. Recordem, idò, que ja s'ha anunciat l'oferta formativa per l'Aula d'Adults de Pollença. El curs comença dia 23 d'aquest mes. Les propostes inclouen ensenyaments inicials en dos nivells, d'alfabetització i càlcul matemàtic, i també consolidació de coneixements assolits, també a nivells d'idiomes diferents per català, castellà per estrangers, alemany i també un curs d'alemany turístic. L'oferta es completa amb un curs de capacitació digital. Les matrícules es poden fer fins dia 22 d'aquest mes en un centre cultural Miquel Calllonc a Numoll. Ja s'han obertes també les preinscripcions per l'Escola Viva d'Uport de Pollença. Això ho organitza l'àrea de benestar social i està adreçat a infants i joves des de primer de primària fins a quart d'ESO. Faran activitats esportives, tallers de cuina, jocs i excursions. I d'haver les preinscripcions s'han de fer abans d'aquest dijous a la mitjanit, és a dir, teniu avui, demà i passat demà, a través d'un codi QR que trobareu a les xarxes socials de benestar social. I avui és també el darrer dia per fer matrícules a l'Escola de Música de Pollença. Recordant que ho podeu fer online a jpollenca.net o, si no, presencialment avui cap vespre de les 4 a les 7 a la mateixa Secretaria de l'Escola de Música. Hi ha classes d'instruments individuals, en grup, dansa, sensibilització i llenguatge musical. L'Associació de Veïns d'Uport de Pollença també ha presentat la seva nova programació d'activitats per aquesta propera temporada. Hi ha propostes com ioga, pilates, bachata, tallers de costura, restauració i dibuix aquarel·la. També n'hi ha per a més petits, hi ha un taller de dibuix i pintura infantil i a més hi ha les activitats de l'esplai els dissabtes cap vespre. Podeu consultar-ho a les seves xarxes socials o directament allà mateix a l'Associació de Veïns d'Umoll. El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola ha ençat la temporada de setembre amb una activitat dissabte de la setmana que ve, és un bany de bosc amb Malena Bibiloni, biòloga i professional de teràpia forestal, qui guiarà els assistents en aquest bany de bosc per les zones humides i el bosc de la Gola. És gratuït, les places són limitades, us heu d'inscriure també a un enllaç que trobareu a les seves xarxes socials. Millora l'estat de les platges del municipi. Des del passat cap de setmana ja no tenim cap bandera vermella, tot i que encara en queden algunes banderes grogues a diferents zones d'Umoll. Ho explica la regidora delegada del Port de Pollença, Junaina Campomà.
2: La situació de les nostres platges ha millorat des d'aquest cap de setmana passat. Ja no tenim aquesta bandera primera bandera vermella que vàrem tenir. Tenim encara dues zones amb bandera groga en Umoll, la Gola i Ubercuix, però la resta de totes són verdes i esperam que aquest dia ja aquesta situació s'hagi recuperat.
0: Aquesta setmana hi ha campanya de donació de sang. Podeu anar a donar sang a Pollença en el centre de salut aquest divendres de 4:30 a 9. Recordeu demanar cita a donasang.org o al 971-76-44-33. I recordant que hi tornarà a haver donació final de mes, dia 28 de setembre, en el local de l'Associació de Veïns i Veïnes del Port de Pollença. Si anem a les planes culturals, aquesta setmana hi ha moltes propostes, començant per aquest dijous, hi ha concert a la base aèria del Port de Pollença. Comença a les 7, és a càrrec de la unitat de música de la Comandància General de les Balears, és obert a tothom, això sí, per accedir-hi heu d'entrar a peu i haureu de presentar el DNI. Aquest dissabte també comença el Festival Mahler, una proposta que enguany retrà homenatge a Gustav Mahler coincidint amb el 115è aniversari de la seva mort i que ens durà 3 concerts en el claustre de Sant Domingo durant aquest mes de setembre. La primera cita ja és aquest dissabte amb el Martell del Destí, un concert a càrrec de les Encontres Orquestres Illes Balears, dirigit per Bernat Kecles, que interpretaran íntegrament la Sinfonia número 6 de Mahler, coneguda com La Tràgica. El següent concert serà dissabte de la setmana que ve, dia de nou. En aquest cas serà entre Brans i Alma, amb la participació de joves instrumentistes europees, la mezzo-soprano Begoña Gómez i el pianista Magí Garcias. I a final de mes, i el festival tancarà amb Mahler, Orígens i Testament, l'orquestra de cambra, també dirigit per Bernat Kecles, interpretaran l'Adagio de la Sinfonia número 10 i la Sinfonia número 1, també coneguda com Titan. Les entrades les podeu comprar a través d'internet. Més qüestió, la Cala Brutal Local és la setmana que ve, el dissabte dia de nou, és la segona edició, però recordem que ja queden pocs dies per apuntar-se a lo que és la Brutal Autos. Aquesta primera activitat de la Diada és una desfilada, cursa i baixada d'autos d'elaboració propi, creatius, divertits i de quilòmetre zero. La concentració serà a les 9:30 de matí del Mirador de Calabarques i la carrera començarà a les 11 baixant per el carrer de Joaquim Mir fins a arribar al carrer Molins. Hi haurà premis per als equips guanyadors de l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega de premis serà a les 12:30 a Cala Molins i per apuntar-se teniu fins aquest divendres, 11 de setembre. Trobareu tota la informació a jotopollenca.net. De la resta d'activitats de la Cala Brutal Local en tindreu més informació a través de les xarxes de l'Ajuntament i també aquí a Ràdio Pollença en parlarem. Canviant de qüestió, l'àrea de benestar social ha fet realitat algunes de les propostes del Consell d'Infants del Port de Pollença. El Parc de la Formiga, en Umoll, ja compta amb una nova porteria i una nova xarxa per la cistella de bàsquet. Són dues millores que varen sorgir de les propostes dels consellers i conselleres d'aquest consell Consell d'Infants durant la sessió plenari d'enguany. I en esports hi ha moltes curses confirmades per aquest mes de setembre i octubre. Per començar aquest dissabte a Sant Vicenç tenim la maleïda Swim Run. Segons els organitzadors, una competició no contra un crono, sinó contra el terreny, roca, aigua i vent de tramuntana. I és que és una cursa on s'alteren diferent tram per un camí de muntanya amb natació a la mà oberta. Això sí, encadenat sense descans. Hi ha la modalitat de full, són 20 km i mig de córrer, 2.360 de natació i, si no, l'esprint, 8 km i mig i 1.330 metres de natació. La informació la trobareu a la maleidaswimrun.com i allà també hi ha les inscripcions per fer-se en línia. A més, ens han recordat avui els seus organitzadors que aquest dijous és el darrer dia per apuntar-se. Seguim amb més curses. A Fama farà diumenge 20 de setembre, això ja és diumenge de la setmana que ve, la 15a cursa per l'Alzheimer, amb sortida i arribada des del claustre, una cursa de 7 quilòmetres. Això sí, també hi haurà una distància, una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres i les curses escolars en distàncies adaptades. Podeu apuntar-vos a editechip.net. Hi haurà ambientació musical, vermutada i música en els jardins del convent. I més curses apuntau a l'agenda. La Pollença Running Fest en Umoll és dia 26 d'aquest mes. Són 10 quilòmetres la cursa popular i les curses de 5 quilòmetres tan popular com d'elit en campionat de Balears. Per altra banda, també recordam que el dia 22 de setembre, el dia 3 d'octubre, això ja és un mes que ve, tenim la Mallorca 5000 Sky Running i també és una prova amb dues modalitats, la d'ultradistància, 65 quilòmetres, o la Mallorca 1000, 24 quilòmetres. Més informes i inscripcions a litechip.net. I si anem a la mà, en el Real Clonauti du Port de Pollença mos recorden que hi ha trofeu de Colònia, trofeu Colònia, els dies 26 i 27 de setembre, d'Optimist D. Més informació en el Club Nàutic. I amb aquesta informació hem arribat a les 12 i 29 minuts. Fem una aturada musical, serà molt breu, perquè a i mitja tenim ja en Christian Taylor nosaltres i tenim el seu oasi musical. D'aquí no res, ara torna.
3: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: love that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

because you're mine. I walk the line. I keep a close

0: creu que l'executiu socialista no ha tingut altre remei que tombar el veto.
1: Ja està bé, no?, que la senyora Proens, el senyor Gomés, cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya o del delegat de govern.
2: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.

0: Continuen les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mó. En aquestes hores, els mohones els estan immersos en ple jaleo de la plaça de la Constitució. Una festa que, recordem, es pot seguir en directe en una retransmissió especial per IB3 Televisió.
1: I participen 131 caixers i cavalls. La jornada festiva continuarà fins passades les 6:30 de l'hora baixa amb la sortida de la Qualcada cap a les corregudes d'Escòs de Gràcia, el darrer cargol, i en acabar el darrer toc de Fabliol a la plaça de la Constitució. La il·lustradora del cartell d'enguany, Marga Pons, gaudeix del dia festiu.
2: A veure, primer de tot, molt contenta perquè te reconeixen la feina que fas i agrada el que, bueno, els quadres que vaig pintant i això. Però també una responsabilitat.
0: I la Fundació Rana organitza pel pròxim dissabte de 9 de setembre un mercadet benèfic per protegir els menors d'abusos sexuals. L'objectiu és recollir fons pels projectes de l'organització que tenen per finalitat la protecció dels infants davant els abusos i el finançament del tractament psicològic per a les víctimes adultes.
1: Hi haurà juguetes i llibres infantils, roba, sabates, productes de la casa, bijuteria i accessoris. Al mercadet es farà entre les 9 del matí i les 4 de l'hora baixa al Parc de la Mà a Palma.
0: I precisament dia de nou es celebra a Palma la Nit de l'Art, un esdeveniment clau en l'àmbit de l'art contemporani de ciutat que s'ha presentat avui amb mig centenar de propostes i 50 espais expositius on els artistes podran mostrar les seves obres.
1: Una nit especial de 6 del capvespre a 11 de la nit que, malgrat els canvis i crescudes, no perd l'essència. Ho explica el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus.
3: És destruir, és la festa. Se fa en ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se facin els dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
0: Arribam a les 5:04. Més informació al butlletí informatiu de les 6. Us deixem amb els companys de Xiu Xiu.
4: A ib3notícies.com.

0: L'estiu, una mossegada de meló. Les nits a plaça, amb potar domàtiques i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bones tardes a tots, benvinguts un cap vespre més al magazín de petits plaers de Ràdio Pollença. I bé, avui tenim una programació diversa per tot vosaltres comentar-vos que encara s'espera una alta temperatura, ara mateix seguim en 34 graus i davallarà fins una mínima d'uns 23 graus avui vespre i com sabeu tots, demà s'espera pluja, s'espera bastantes coses, hi ha dues alertes taronges i dues grogues, hores d'ara no han canviat, hi ha perill per pluies, alerta taronja també per tempestes i alerta groga per vent i per perill costaner. Però bé, esperem per veure com evoluciona a partir de les 6, sí que s'espera un 100% de probabilitat de pluja, igualment al llarg del cap vespre, i tot ho dia així, que veurem precaució demà, si heu de fer segons quines coses, aneu alerta, aneu en compte, ja que està activada aquesta alerta taronja. Però bé, avui no mos afectarà aquesta alerta taronja perquè nosaltres a les 5 i mitja parlarem amb un club de bàdminton de Pollença, amb en Moisés i en Pai, mos contaran la situació del club, si qualcú vol participar també i està interessat i té curiositat, i d'escoltar-ho avui a les 5 i mitja. I a les 6 i quart parlarem amb Natàlia Tascón, i és que serà una de les persones que interpretarà una obra, una actuació, unes cançons dins aquesta nit a la Cala Sant Vicenç, i parlarem amb la música avui perquè ens conti un poc el que interpretaran aquest diumenge en un concert juntament amb Delfí Mulet a les 7 i mitja a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç. Molt bé, així finalitzaríem la jornada d'avui. Si voleu, fem un repàs a les activitats lúdiques i culturals que tenim en el nostre municipi.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: Com dèiem, vos hem de recordar demà totes les activitats quedaran ajornades pràcticament el 100% degut en aquesta alerta taronja, en teoria hi havia música al carrer demà a la plaça Major, segurament com dèiem publicaran demà que quedaran ajornades totes aquestes activitats. Divendres sí que donarà tribut temps i tindrà Matió Cerdà i Errada i Bullosa a l'Ajuntament de Pollença. Més coses, vos hem de comentar que la matrícula per l'alumnat nou de l'Escola de Música de Pollença la podeu fer fins avui de manera presencial fins a les 7 a la secretaria de l'escola o a través de la pàgina web de l'Ajuntament ajtpollenca.net. Igualment, Escola Viva, en un port de Pollença que està adreçat a infants i joves de primer de primària fins quart d'ESO, faran activitats esportives, com sempre, tests de cuina, jocs i excursions, i us podeu inscriure fins avui. I també el 10 de setembre us podreu inscriure, un codi QR que trobareu a xarxes socials. La Fundació Roger Villalonga dijous farà una edició comentada sobre aquest festival Mahler que es du a terme a Pollença, ja sabeu. Serà a les 8 a càrrec del musicòleg Joan Estrany a la seu de la Fundació, i divendres també faran un concert a Son Marc del Quintet de Metall de l'Acadèmi 1830 a les 7 i mitja a la possessió Son Marc. Les entrades són numerades, tenen un preu de 5 euros i les podeu adquirir a Electrònica Quadrada. Una oferta de feina a l'Associació de Veïns d'Humor i cerca monitors per les activitats d'esplai del curs d'enguany. Tothom interessat pot contactar amb Moisés o adreçar-se al local de l'Associació de Veïns d'Humor. També fan un sopar amb un espectacle en un ranxo grande, i serà aquest cap de setmana, dia 12, amb un preu de 55 euros per persona, amb transport inclòs, i us podeu passar a apuntar aquesta setmana a la caseta. Tenim campanya de donació de sang i serà divendres a Pollença, de 4 i mitja a 9, l'Associació de Veïns d'Humoll, perdoneu, en el Centre de Salut de Pollença, 28 de setembre, en un local de l'Associació de Veïns d'Humoll. I de gent del dia a dia, dijous, a la base aèria de Pollença, si no ho heu vist, vos informant que hi ha un concert de l'unitat de música de la Comandància General de Balears a partir de les 7 a la base militar du Port de Pollença. Divendres, Cinema La Fresca, animació dels Bàrbars a les 8. Dissabte, Circ Art en Superfico Z a les 6 a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç, amb entrada gratuïta. Dissabte, començarà aquest festival Mahler a les 8 en un claustre de Sant Domingo, la Sinfonia número 6, tràgica interpretada per els Encontres Orquestrals de les Illes Balears, baix la direcció de Bernard Kegles, a les entrades de Ticketip.com. I diumenge, un concert de Natàlia Tascón i Delfí Mulet a les 7:30 a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç. Parlarem amb ella avui a les 6:15 a Ràdio Pollença. I bé, us comentàvem exposicions que encara podeu veure en els jardins de Joan Marc, davant del Museu de Pollença, les fotografies guanyadores del certamen Serra Tramuntana Patrimoni de l'Humanitat. Podeu pegar un vot si encara no heu passat a l'Església del Convent de Natureza d'Albano Afonso, en el Museu, la de la Recerca de Bocoris, 4.000 anys d'Arqueologia Pollença, en el Club Pollença, la de Xesca Ensenyat, a Can Llobera, cartells de les eleccions de simulacres del 88 fins enguany, i a l'Hotel Molins, el que va hivernar amb material sensible, fins 13 de setembre. I de bé, nosaltres farem una petita aturada musical i, com vos han dit, parlarem amb un club de bàdminton de Pollença perquè mos comentin en quina situació estan ara mateix.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I de bé, nosaltres, com vos hem anunciat, teníem una xerrada, una entrevista programada amb el club de bàdminton de Pollença, i és que torna a obrir les inscripcions, fa poc que t'han anunciat a la seva xarxa social, que tothom qui vulgui s'hi pot apuntar. Hi ha dos grups, un grup adult que farà classes dimarts i dijous de 8:30 a 10:30 i un grup infantil que farà classes dilluns i divendres, dilluns de 6:30 a 8 i divendres de 3:30 a 5:30. I de bé, avui, per conèixer un poquet més aquest esport i entendre com funciona i com funciona Pollença sobretot, han duit a dos jugadors que s'aduen un parell molt danyats. Un és en Guillem, que està aquí amb nosaltres. Molt bones, Guillem, com estàs?
1: Bé.
0: Quants anys tens, tu?
1: 12.
0: 12 anyats. I en Moisés, que en té un parell més, no?
2: Sí, sempre. Duplico bastant més.
0: I de bé, tots dos són jugadors del club de bàdminton de Pollença, i estarà molt bé perquè tenim dues perspectives de l'esport. És una persona que en Guillem havia dit que duia un anyat, més o menys, practicant bàdminton, i en Moisés, que deu dur ja un parell d'anys més.
2: Jo, diguéssim, estic ficat en el club un 3 anys per allà, però el que té un anyet en sap molt més que jo.
0: Sí, a la nova generació arriben fortes. Però bé, m'agradaria que mos contéssiu com està el club de bàdminton de Pollença. Ja heu començat a fer classes, com serà d'aquí poc, com està aquesta situació?
2: Nosaltres, per exemple, la part dels adults, nosaltres ja estem, és a dir, nosaltres ja estem en marxa, ja quedem cada dimarts i cada dijous, i qualsevol persona que vulgui està convidada a venir a provar-lo, i després, si se vol apuntar, que s'apunti. I el grup, diguéssim, més infantil, encara no han començat. Ells tenen més o menys, que per mi, per l'octubre pot ser.
1: Sí.
2: Per l'octubre començaran, diguéssim, la temporada.
0: I quan va néixer aquest club de bàdminton? Que fa 3 anys has dit que està en actiu, fa més?
2: No, fa més temps, simplement que jo fa 3 anys. Jo me'n recordo quan jo tenia una associació, que jo ja vaig anar a ajudar de voluntari, i això és cert de 10 anys, així que fa estona que està actiu el club.
0: I de fa estona que se juga bàdminton a Pollença. I tu comences per l'octubre, no, Guillem?
1: Sí.
0: Us ha dit, tinc ganes de començar allà.
1: Sí, perquè no tens res que fer aquests dies, que ja començarà l'institut d'aquí 2 dies i pues, fa molta
0: gana. Quan comença l'institut?
1: Dia 10.
0: És a dir, que te queda res i ara tornes a la rutina d'hivern i has jugat aquest estiu a bàdminton.
1: No.
0: No has jugat.
1: Vam deixar les classes, vam acabar. Quan acaba l'escola, acaben les activitats. I, pues.
0: Però en qualque amic, en qualcú de la família, no has pegat qualque toc a la raqueta. Per no oblidar-te.
1: Ara no me'n recordo.
0: Ara no te'n recordo. I bé, tu com vas començar a jugar a bàdminton, Guillem?
1: Jo no feia esport, perquè abans feia tennis, i me'n vaig anar i vaig començar a teatre, però no solia fer deports. I no sabia quin me podria agradar, perquè de petit vaig voler intentar futbol, però no m'ha agradat. Després volia el bàsquet, però al final no ho vaig provar, i vaig dir, mira, ara me fa ganes bàdminton, perquè, no sé, és un joc que he pensat moltes vegades i qualque vegada jugava.
0: Que jugàveu a classe? Qualque pic?
1: No, a classe no. Jugava amb el meu germà qualque vegada.
0: I ja s'ha divertit el bàdminton, perquè en gent d'entre tant d'esports l'hagi triat, el bàdminton. I de bé, fa un anyet que jugues, més o menys, i què és el que t'agrada, el bàdminton, que no tinguin altres esports, que no tingui tenis, que és un esport molt, molt parescut?
1: M'agrada el volant, que és el que li pegues a la raqueta, per lo que...
0: Mira, sí. Primer jo crec que hem d'explicar les parts del bàdminton.
1: Sí.
0: A veure, tu segur que me les pots explicar molt bé, Guillem. Com se juga a bàdminton? Quina és la dinàmica?
1: La dinàmica és que no sé com explicar-ho.
0: Una xarxa, dues parts.
1: Després hi ha dues raquetes com estirades, que no són com a més lleugeres, no pesen tant com les de tennis, i tenen com una red per pegar. I després hi ha el volant, que està fet de plomes i n'hi ha de plàstics, i té una bolla petita on quan li dones la bolla, el que pesa és el que fa que vengui cap a baix i li puguis donar.
0: I com se comença un partit a un punt de bàdminton? Ja tu li pots ajudar, Moisés, però segur que ho sap.
2: Ell ho sap perfectament.
1: Pues, a vegades per triar qui treu primer, posen un volant damunt la xarxa i on cau, o sigui, on punt, on, o sigui, igualment que caigui una banda o l'altra, on apunta el que és la bolleta, és la banda que apunta és on ho que treu.
0: El que treu. I quant de llocs té? I com són un punt? Són com un tennis? De 0, 15, 30, 45 o és diferent?
1: És diferent.
0: Amen, com és?
1: Se juga 21 punts cada joc i la manera de treure de quina banda és si tens un número impar de punts, treus a l'esquerra, i si tens un número par, treus a la dreta. I quan jugues amb parelles, fas el mateix de punts, i, però si perds, que treu, juga i perd i perdem un punt, després, si el tornem a guanyar, treu l'altre.
0: És a dir, s'apareix un poc més en un ping-pong que en un tennis, amb aquest aspecte de 21
2: sí,
0: punts...
2: Sí, sí, diríem que sí.
1: Sí.
0: I canvia qualque cosa de les dimensions i les regles amb el que juguen més petits en el que jugava vosaltres, a Moisés, o és el mateix?
2: No, les regles solen ser les mateixes, potser ells fan qualcun més menys punts, potser, però crec que no, crec que totes les regles són les mateixes.
1: Sí, jo crec que també.
0: I què és lo divertit de bàdminton? Per vosaltres dos, això és el que t'havia demanat abans, però havíem d'entendre un poc com se juga. Què és el que més t'agrada? Que és diferent del tennis o d'altres esports?
1: Jo en general m'agrada tot el que jugo, perquè m'agrada saps moure'm, perquè jo sóc un nen molt,
0: molt actiu,
1: saps? I sociable i tot. I saps, és com, no sé, un esport diferent, perquè no és... És com més artístic, se pot dir.
0: Artístic, amem. Això és interessant, perquè és més artístic.
1: No sé, jo ho trobo així, perquè no sé si l'altra gent opina igual.
0: Artístic en el sentit de que un cop són més elegants, de que la tècnica és diferent?
1: La tècnica o... No sé, és un joc com a... No és que sigui molt... Per jo no és tan competitiu. Però és una manera de jugar així... Saps? I quan estàs...
0: Que pot vacilar un poc, no?
1: Sí.
0: Perquè també no és una pilota i no, quan li peguen tens un poc de més de temps de pensar, no? Lo que t'arriba, lo millor. No sé, Moisés?
2: No ho sé, va ràpid. Volant va ràpid així mateix.
1: Depèn de la força que li donis.
2: Sí. Però ho tirs... Aunque sigui un qualsevol deport en pilota o amb el volant mateix... La diferència, per exemple, jo que he estat també jugant, un moviment que has de fer d'un costat, un altre, o dins un club, jo crec que un club, com que és com un, més com una família, el club que tenim, ens sentim molt còmodes, i això fa que encara disfrutem més del joc.
0: Clar, ho feis com dius, sense cap tipus d'esperit competitiu, per així dir-ho, sinó d'anar
2: sí,
0: a entrenar i...
2: Encara que ja ha tornat jo a Balears...
0: Sí, parlaran d'això, de
2: i ens apuntam. Però en principi jugàvem sense anar nosaltres a competir amb el nostre companyero del club, sinó aprendre i jugar junts.
0: I jugàveu entre els més grans i els més petits, qualque pic, supos que qualque pic coincidiu, vos poden... Els hi feis competència en els més grans, Guillem? Encara no.
1: Crec que mai mos han juntat amb
0: no?
1: Grans.
0: No? Mira, ja segur. Segur que n'hi ha qualcun de més petits que li pot fer front.
2: Segurament si jo lluc contra ell me guanya.
0: I sou molts a cada grup, més o menys.
2: El grup infantil està creixent, perquè és un grup de fa poc i està creixent, i la nostra intenció és que enguany dupliquem el nens que de l'any passat. I el grup d'adults ja és un grup consolidat, hi ha un grup de WhatsApp i n'hi ha molta gent, i no significa que tots els dimarts venguin tots, és a dir, la gent se va tornant, si pot venir, si no vendrà el dijous, i se va mullant molta de gent. La veritat és que és un club no gros, però mitjançament va creixent.
0: Va creixent.
2: Sí, sí.
0: I Moisés, com és una classe vostra? Per si ara hi ha qualque mare o qualque lot de la teva edat escoltant, com és la classe, quan, des de que comença fins que acaba, més o menys?
1: Pues és una classe que no sé com dir-ho.
0: Què feis, amem? Tu quan arribes allà, què feis?
1: Pues lo que faig és deixar les coses, primer de tot.
0: Home, no jugaràs a la motxilla.
1: I començam a encalentir, fent estiram i això, per no tenir lesions, i començam a fer com a passes curtets, després un poc més llargs, mitjancers, i així seguim entrenant. A vegades ens posen conos i aros, saps, per un moviment d'anar a cercar el volant i pegar-li. A vegades feim qualque moviment així per rematar o per fer una dejada. I lo darrer de la classe solen fer qualque partidat. I si no tenim molt de temps feim fins a 11 punts, però si tenim temps feim fins a 21 punts.
0: Que això és el que més t'agrada, sí, m'imagino, no? Fer un partit,
1: sí,
0: al final.
1: Sí, m'agrada tot, perquè jo no és que m'agradi molt competir, saps? Perquè
0: ets un tio tranquil, no?
1: És per passar molt bé i no competir tant.
0: I els adults serà qualque cosa per escuda, m'imagino, no?
2: Nosaltres ens divertim més. Des de que començàvem ja fent grupos i m'anant tornant...
0: Ells ja poden aspirar qualque cosa o altres,
2: sí,
0: ja fes tard, no?
2: Ells tenen una entrenació, és a dir, ells van entrenant, els ensenyen com se juga a badminton, i el nostre estil és diferent. És a dir, nosaltres anem a jugar i així com jugam anem veient com se fan les coses. Jo moltes vegades faig un tir i me venen i me diuen no, aquest tir és de tennis, per jugar d'aquesta manera has de tirar d'una altra manera, i dic, vale, però així sobre la marxa, ja no estan pas a pas, sinó més sobre la marxa, ja jugant amb equipos o individualment.
0: És a dir, que de primera ja començava a jugar, no?
2: Sí, per, sí,
0: perquè si més dinàmic per passar diferent, i ells sí que tenen un entrenament més tècnic,
2: sí,
0: més... I qui són un professors del club?
2: Per part infantil és Nestània, digues-ho, la monitora Nestània, i crec que és bona monitora, no?
1: Sí, m'ensenya bé, m'ensenya moltes tècniques per poder fer punt i, sí, per moure-la, saps? O un costat on has de tirar perquè se cansi més i poder dominar el lloc.
2: I nosaltres no tenim, digues-ho, un monitor en clau, sinó ja som un poc tots, hi ha el president, hi ha el vicepresident, i van ajudant entre tots un poc més perquè tot sigui més fluid i vagi avançant.
0: Molt bé. I el badminton és un esport que segurament molta gent no hagi practicat, o tenis a lo millor més popular, de raqueta, o pàdel, que està de moda, però què és el que més costa del badminton? És a dir, a lo millor la gent ho veu i dius, un volant li has de donar, però què és el més difícil?
2: Per jo, el que més costa és que com que tenim una base de tennis, estem acostumats a jugar a tennis. I a l'escola, clar, jugues més a tennis, amb els amics jugues més a tennis. I quan vas allà, són diferents les tècniques. Els tirs són diferents, els punts són diferents, i a lo millor te costa un poc enganxar amb això. Però després ja està, un pic que tu ja te fiques com conduir, un pic que condueix set, després ja no se t'olvida més.
0: I a tu, Guillem?
1: Nosaltres el mateix, perquè jo al veure que com que antes feia tennis, saps, ho dominava més, però hi havia gent que venia nova i que no sabia res, o sigui, no sabia quasi manejar, per això cada classe que feia anaven dominant més les tècniques. Hi havia vegades que arribaven a fer-me punt i tot això.
0: Clar, i teníeu manies de tennis tots dos, que això sol passar quan vas a un altre
2: sí,
0: esport de raqueta,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: I va bé, abans heu parlat de tornejos, de competicions. Vosaltres no heu competit a qualcuna ja?
2: Jo no. Jo tenc la meva parella que juga a badminton i ell ha competit, i a nivell de Balears moltes vegades ha quedat primer o ha quedat segon.
0: I tu, Guillem?
1: Jo vaig anar com a un torneig amistós, saps? Va ser la meva primera. Només n'he jugat un de torneig. I me va anar bé, saps? M'ho vaig passar bé i tot això. Per veure que me vaig cansar, perquè...
0: L'esport cansa, no?
2: Sí, a més aquests torneigos són tot el dia, i
1: sí,
2: són...
1: Saps? Surs, quan hi ha un moment ja lliure, entres. Pots veure aigua, això sí, però és com a... molt terret i vas anar amb diferents persones i això.
0: I com està l'escena de bàdminton a Mallorca, Moisés?
2: Ara l'any passat, per exemple, vaig estar un poc desconnectat i un any me volia, diguéssim, ficar més probablement com avança, perquè tot està com més aturat. Però no t'ho puc contestar exactament per això, perquè l'any passat no estava actiu realment. Jo... Des que se va anar a Carolina Martín, diguéssim, de bàdminton, és com, ui, se va anar una de gran i ara mateix pues, me costa trobar que hi hagi qualcú que pugui tant.
0: Però, és a dir, se fan tornejos...
2: Sí, sí, ara se fan tornejos. Crec que no sé a pròxim si és per Maó o ho he llegit, algo de Maó o Eivissa.
1: Sí.
2: Algo de Maó, per
1: sí,
2: mi.
1: Sí, algo Eivissa, el grup.
2: Sí, i que ho organitzen des de la Federació de Bàdminton de Balears, diferents clubs, i se van apuntant, que, diguéssim, cada club pot dir... Un segon del meu club s'apunten tant, si se van apuntant i fan o tornats.
0: I heu dit a Mau, tu te faria ganes d'anar a Mau, Guillem? Has dit que no t'agrada tant competir, però... És humil, en Guillem.
1: Sí, podria no? Provar, saps? Perquè no he sortit mai per fer un tornatge o qualque cosa.
0: I aniràs?
1: No ho sé, ma mare encara no m'ha comentat, però...
0: Ja bé, ara segur que està escoltant la mamà. Ara xerrarò després d'això, no te preocupis, que estic segur. I quina motivació tens tu en un badminton, Guillem? Tu vols seguir per competir? Vols ser un professional de badminton? O jugues per passar-t'ho bé? O les dues, també?
1: Jo jugo a badminton, saps? Per aprendre, no per anar a ser un professional, saps? Per sobre jugar.
0: Però t'agradaria?
1: Si li donés molt de classes i tot això normal, si ho sabés dominar i anigués bé, m'agradaria.
0: Molt bé. I què li diríeu a qualcú que ara està escoltant vos està escoltant xerrar de badminton perquè s'animi a provar-ho, ja sigui petit, ja sigui una mare, ja sigui una persona adulta?
2: Jo els anim directament que venguin, perquè és un esport diferent, nosaltres no estem acostumats i ja veuran que pot agradar, és a dir, enganxa, és un esport que enganxa, no és la mateixa potser anar a córrer o un joc amb equip, però aquests moviments que fas cap aquí, el companyero, després les rialles que fas amb el teu rival, que al final són companyeros tots, crec que disfrutes i almenys desconnectes, i aquest moment que tenim cada dimarts, cada lloc per part dels adults, desconnectam del dia a dia, i a més feim exercici, que és molt saludable.
0: Clar. I supos que feis una bona suada, perquè corre d'una banda a l'altra, pegar-li, i supos que també és un esport que pot practicar qualsevol persona, no?
2: Exactament, nosaltres tenim un club de totes les complexions i sues, això està clar.
0: És a dir, que no fa falta ser un atleta com per fer un triatlón
2: o no,
0: per anar
2: no,
0: a córrer
2: no,
0: una
2: no.
0: marató.
2: I això depèn de si jugues, per exemple, en parella, si l'altre del teu equip és més bo o més xerec, també ho notes, perquè si és més bo, a lo millor l'altre correrà més i tu correràs menys, o al revés, i diferent, és diferent.
0: I tu jugues tot sol en parelles, Guillem?
1: Jo sol jugar, o sigui, és com a... Quan t'entren, a vegades jugàvem a pres i a vegades fèiem tot sol, saps? Depèn
0: de l'entrenament.
1: De la gent que hi hagi, també.
0: I creus que la gent de la teva edat hauria de provar o badminton? Creus que
1: sí,
0: els agradaria?
1: Sí, jo crec que sí. De la meva edat i de qualsevol, saps? Perquè és un esport que pareix que, o sigui, no és tan popular, que pareix que no ha de ser res de l'altre món, però... Quan tu proves això, crec que te pot arribar a agradar, perquè provar les coses gratuït i sempre s'ha d'intentar de tot.
0: Això és provar no costa res. Després, si vos voleu inscriure, que això parlarem, ja és diferent, però vos podeu inscriure, contactar-los per WhatsApp, aquí poden contactar, no sé si tens qualque telèfon de contacte, n'hi ha un en un cartell, però...
2: Exactament, un telèfon del cartell, que digués el mosso en Marc, el president, per mi, i a su 610 24 15 90, i se pot escriure ja, m'agradaria jugar a badminton, i cap problema, segurament que li contesten que vengui quan antes.
0: És a dir, que vosaltres també cercau gent, està oberts. Això ho feis en un pavelló du poli,
2: No, no, ja... Nosaltres els adults fem una pavelló del poliesportiu i crec que els infants enguany comencen a l'institut.
1: L'institut.
0: Ho feis a l'institut. És a dir, en un pavelló du poli, allà n'han muntat les
2: allà, xarxes... Exactament, nosaltres tenim un quart o un tros, diguéssim, de la part del pavelló i nosaltres, quan anem, entre tot el grup, pues, se munten les xarxes que falten, si veiem que són tants, aquell dia se munten tants, si veiem que són menys, se munten menys, i així anem.
0: I vosaltres ja ho feis a Joan Mas, això, a on?
1: No, nosaltres antes ho fèiem al pavelló i jugàvem com ells, muntàvem les xarxes i ja està.
0: I ara, ara no ho fareu?
1: Ara ho farem a l'institut.
0: A quan... l'institut de Pollença?
1: Sí, d'aquí. Perquè antes vaig començar el bàdminton i tot això i després a escola, a Joan Mas, vàrem, com ho fèiem ara, practicàvem esports i vàrem fer el bàdminton i jo vaig dir que en sabia i això. Ho vaig passar bé.
0: Clar, perquè això és un esport que molta gent l'ha provat, a lo millor a l'institut, quan era... més petita o qualque cosa, però bé. I del recomanau a tothom.
2: No,
0: que vinguin
2: sí,
0: almenys a provar-ho.
2: Sí, sí, sí. És una recomanació que ni dubtant que vinguin.
0: I de... moltes gràcies per venir a tots dos. Un esport que a la millor muntanya no sabia que hi havia un club a Pollença, però que se pot inscriure. Vosaltres ja estàveu entrenant, us adults, i
2: sí,
0: o més petitons, encara estan a temps perquè no han començat. I sou gent de quina edat teniu, o més petits, diguem?
1: Pues jo l'any passat era crec que el més petit del meu grup, perquè us altres anaven a primera ESO, ja feia més anys que jugaven, però enguany no sé, no he vist quasi la gent.
0: No sap qui vendrà, però més o menys tenen des de la teva edat fins a quant? Més o menys.
1: Fins, no sé, 14 anys, 15, no sé.
0: I ja després...
2: Després ja passen al grup d'adult, que ja tenim qualcun que els anys anteriors anaven a l'infantil, que ja estan en una part d'adult. I nosaltres l'edat, no s'ha de dir, des de l'infantil que passen cap a nosaltres fins allà on vulguin. Nosaltres tenim de totes les edats.
0: I ja també poden apuntar-se a tornejos, poden competir i bé, passar una bona estona, que és del que se tracta en un final l'esport. I de Moisés, Guillem, moltes gràcies per venir. Podeu fer un pot d'espam de les xarxes socials, si voleu, d'apuntar-se. Com és el vostre Instagram?
2: Nosaltres tenim Facebook.
0: Facebook.
2: I se pot cercar com a Club Bàdminton Pollença.
0: És a dir, teniu xarxes socials i us trobaran per allà.
2: Exactament. I si no, el número que surt en un cartell, que la ràdio ja l'heu compartit, i surt en un punt informatiu i altres mitjans.
0: I de moltíssimes gràcies a tots dos i bé, esperem que vos esperi una bona temporada de bàdminton. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, moltes gràcies.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I d'avui, oients, avui volem posar el focus en la música, la veu, la guitarra, i en un projecte que uneix dues persones, en Natalia Tascón i en Delfí Mulet, un duet que ja han pogut escoltar en diferents propostes culturals i que aquest diumenge arriba a la Cala Sant Vicenç. Serà a les 7:30 de l'hora baixa a la plaça de l'Església que acollirà aquest concert amb els dos artistes, en Natalia Tascón és la veu i en Delfí Mulet la guitarra, formant aquest duet que podreu escoltar a la Cala Sant Vicenç. I avui tenim a nosaltres en Natalia Tascón a l'altra banda del telèfon perquè han eixit un poc més la seva trajectòria, com va néixer aquest duet i que han preparat per aquesta actuació que escoltarem a la Cala Sant Vicenç. Natalia, benvinguda a Ràdio Pollença, molt bones, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: I del primer de tot, agrair-te que ens dediquis aquesta estona, encara que sigui per telèfon, per parlar-nos un poc més sobre vosaltres. I m'agradaria començar demanant-te que te presentis un poc més. Com te presentaries musicalment a qualcú que encara no t'ha escoltat mai o no te coneix?
1: Jo som una... Res, som una aficionada en això de cantar i res, jo de cantar en res, som cantadora, això sí que és vera, i part molt de gust de fer-ho, però sempre amb molt respecte. I fa un grapat d'anys que faig aventures i una d'elles ha estat amb en Delfí, casualitat de sa vida.
0: Molt bé, i com va començar la teva relació amb en Delfí? Com se va formar aquest duet? Com va néixer el projecte?
1: El projecte neix perquè en Delfí i jo érem companys de feina. Tots dos som docents, ell és professor de matemàtiques, jo som professora de llengua, i hem fet feina molt d'any plegats a l'Institut de Sineu, i en aquests... A una de les primeres bauxes que ja varen coincidir plegats, ell va treure una guitarra, jo m'hi vaig acostar una mica, i a partir d'aquí va començar l'aventura de cantar amb ell, però només a l'institut. Era una cosa de burreria, com aquell qui diu. No era res formal, ni amb feines fetes, ni res. Era tot molt improvisat. I de sobte un dia se mos fa la proposta d'anar a tocar un lloc, com a duet, i mos vàrem aventurar a començar aquesta aventura, i aquí neix tota aquesta història.
0: I tu vas dir que eres cantadora abans de tenir aquest duet, i en Delfí era professor de música, has dit, si no ho he malament.
1: No, en Delfí professor de matemàtiques.
0: De matemàtiques.
1: Però en Delfí té una... Sí.
0: Res a veure, no? En la música.
1: Res a veure cap dels dos. És a dir, tots dos tenim la música com una part que ens dona molta vida, però no professionalment cap dels dos. Però sí que és vera que en Delfí és un superprofessional, té una trajectòria musical enorme i, de fet, és el guitarrista que ha acompanyat gairebé sempre en Biel Majoral, és el guitarrista de Serrua al Jar Mort, i etcètera, etcètera. I ha fet mil coses amb gent molt, que està molt amunt, i és un, per això és un plaer per a tocar amb en Delfí.
0: I dius que vos vareu conèixer, va començar aquest duet, començant, com dius tu, de burreria, de bolleria, no? Però
1: sí.
0: En quin moment deies, vos diuen, això sona bé, vos hauríeu de pensar fer un duet després d'aquesta primera actuació, o ja apuntàveu maneres?
1: Això era... això és lo de sempre que... Mallorca és tan petita que és com un mocadoret, tens gent coneguda en comú, i per què no veniu a fer qualque cosa? I res, tot va començar aquí a Santa Maria. Jo som Santa Mariera, en Delfí és d'Algaida, i uns amics comuns mos varen dir per què no veniu, i mos feis un espectacle, i res, i aquí vàrem començar a posar fil a l'agulla, vàrem... I res, és vera que allò que va començar com una cosa que pensaven que seria d'un dia, mos ha donat molt de fil. I de fet, l'història que nosaltres vàrem encetar se diu 8, jugant una mica amb un 8 escrit en lletres, perquè 8 és un nombre, però l'escrivim per mort de la meva part de lingüista, i són 8 cordes, les 6 d'en Delfí i les 2 meves. i l'espectacle que presentam sempre se diu Cordes. I
0: no,
1: diem Cordes perquè...
0: No, perdona, perdona, segueix.
1: No, i li vàrem dir Cordes a l'aventura perquè el que fèiem és anar lligant allò que mos fa il·lusió lligar. Vull dir que moltes vegades és un sense sentit.
0: És a dir, Vull Cordes és un nom del vostre projecte i també és el que fareu a la Cala Sant Vicent, l'actuació que fareu a la Cala Sant Vicent, no?
1: Sí, exacte. Nosaltres vàrem posar Vuit com a nom de grup i Cordes era el nom de l'aquest espectacle en si. I aquestes cordes són una mica aquesta història de mostrar com les persones anem teixint. I anant teixint vides, anant teixint vincles, anant teixint cançons i anant teixint moments i espais. I aquest teixit mos van lligant. I una mica és aquesta història. Anar a crear aquests moments màgics que justament mos puguin regalar momentets de pau i de tranquil·litat en aquest món tan convuls. I res, una mica va per aquí.
0: I d'home, si t'apareix, perquè la gent se faci una idea de lo que els espera la Cala Sant Vicenç, anem a escoltar un directe vostre que hem trobat, que és un directe cas retratista. Anem a escoltar un fragment d'aquesta actuació, si t'apareix.
1: Genial.

0: I d'altres escoltàvem aquesta actuació en directe i totes aquestes cançons, bé, és un directe que se pot trobar a YouTube, que és retratista, són cançons vostres, les heu composades vosaltres?
1: No, homenatge a Teresa és de Novidi Montlló, per exemple, i nosaltres anàvem... Nosaltres jugàvem molt en el món de la música tradicional, en Delfí i jo, on més feina hi hem fet, vull dir, en Delfí, amb en Biel i amb tota aquesta aventura tradicional que passegella darrere. Jo tinc una altra formació, en sé que tota és música tradicional, que són els grollers de la factoria, i amb els grollers tot és música tradicional. Per tant, nosaltres el que intentem és fer una aproximació en aquestes cançons populars i després també és veure que fem molta feina en poesia musicada, però fem feina en cançons d'altres. Nosaltres no hem creat cap cançó.
0: I vosaltres interpretau la vostra manera, amb veu i guitarra, moltes peces, no? I la veu i la guitarra pot parecer una formació aparentment senzilla, no? Però és més difícil de lo que pareix aconseguir que sí. Només aquests dos elements s'omplin un escenari, pics, m'imagino, no?
1: Sí, la veritat és que és vera que quan te trobes amb una veu i una guitarra hi compareix la nuesa, i una cosa nua sempre és molt mala de vestir. Però intentant de la millor manera possible i fent-ho, ja t'ho dic, amb molt d'amor, perquè és allò que sentim cap a la música, que la gent entengui que bé, que aquestes cançons que són d'altres, nosaltres els robam i els passam per el nostre desempeditor i les abocam per passar gust.
0: I vosaltres dos teniu gustos musicals molt diferents o coincidiu, no? Perquè al final sou poques persones que vos heu de posar d'acord en triar el repertori.
1: Sí. A veure, que en aquest sentit, quan en Delfí i jo vàrem començar aquesta història, passa una d'aquelles coses que era com, ui, ara què hem de fer? Perquè, clar, jo no sabia el que li agradava en Delfí, jo sí que sabia el que feia. Però el que tu fas no vol dir sempre que allò sigui el que més t'agradi. Normalment, és a dir, sí que és vera que, i més si no ets professional, sí que fas la música que t'agrada, no fas altres coses que no t'agradin, però per aventura també hi ha altres coses. I coincidim amb un, som dos horters, en definitiva, que mos agrada molt la música d'autor, mos agraden moltíssim cantautores, cantautors, molta poesia. I també és vera que hi ha una part important, que és que jo intento sempre perseguir cançons que diguin coses. Jo crec que si tenia la possibilitat d'agafar un micròfon i que el micròfon sigui una mica un altaveu de qualque cosa, per poder parlar de qualque cosa, per poder dir, per poder comentar, compartir allò que tu creus i defensar a vegades algunes coses que un altre que no té la possibilitat de fer, crec que és una bona manera de fer-ho. I a través de la música i de la paraula, sobretot, és una eina meravellosa.
0: I ara parlaves de poesia, de música d'autor, però quin tipus de música poden trobar a un concert vostre?
1: La música és vera que és diversa. Tant en castellà com en català com en alguna altra llengua, però sempre solen preparar, és a dir, quan tenim un concert a la vista, sempre és on anem. Val, aquí anem a crear un repertori que pensant que en aquell entorn pugui funcionar. I, clar, un racó de vora la mà no hi poden deixar de temes que parlin de la mà, tant tradicionals, és a dir, populars, com alguna avenera o algun poema. Més que un poema, alguna cançó com Alfonsina i el mar, que està inspirada en Alfonsina Storni, que era una poeta que va decidir acabar la seva vida i suïcidar-se, i ho va fer a la mà.
0: Si t'apareix, no escoltar un fragment d'aquesta cançó, justament perquè la gent...

0: contrabou i guitarra, una conversa més bé, no? I creus que això és una cosa que la gent valora quan va veure un concert vostre, que és més un recital, no?
1: Sí, és una d'aquelles coses. Sí, quan parlam sempre de clar, en Delfí ja tenim la sort de poder viure la música des de lo que és la llunyania de ser professionals i d'haver de viure d'allò. Això també és vera que clar, fa que no, jo, ni ell ni jo tenim necessitat d'haver de fer música per fer música, i te facilita es poder dir que no a vegades quan no pots perquè vas sobrecarregat de feina perquè el dia a dia t'empeny. Però sí que és vera que hi ha una de les coses que tenim molt clares, i és que quan se mos fan propostes de concerts, sempre ho deim, nosaltres no fem un concert. Nosaltres anem a generar un diàleg amb el públic, perquè és vera que el públic per aventura no parlarà, però sí que faran cantant el públic. Un moment donat no se n'escapen d'escantar. I se generen diàlegs de mirades, de llàgrimes, de complicitat, perquè és vera que tenim un repertori que surt de l'animeta, que va més enllà de lo que és un fil musical que pugui acompanyar una ballada. I precisament per aquestes coses sempre triam reconeguts petitons del món, que sabem que no hi haurà una gran quantitat de públic, però que el públic que vendrà bé disposat a nuar-se i a sentir cada cançoneta i cada parauleta que allà se pugui dir.
0: I aquest dia 13 heu triat un altre raconet, com dius tu, i serà la plaça de l'església de la Cala Sant Vicenç. I quin ambient vos trobeu quan tocau en un espai així a l'aire lliure i com és la Cala Sant Vicenç?
1: Nosaltres estem molt il·lusionats de venir i amb moltes ganes de que la gent vingui predisposada en això, a passar gust, de sentir musiqueta i també a generar espais de reflexió. Per a partir, i que no només sigui haver cantat una cançó, sinó que puguis partir i diguis, ostres, me'n vaig amb una mirada o amb una reflexió o me'n vaig amb qualque cosa més que a vegades ho necessitem, i que si ho feim de manera comunitària tot és molt més màgic. I cantar amb moltíssima gent, moltíssima, jo dic, m'és igual si són 20. Vull dir, nosaltres sempre ho dèiem, si són 20 i venen i t'escolten i te miren i veus que hi ha aquell diàleg de mirades, és tan màgic que basti sobre.
0: I de bé, serà un espai molt íntim, aquesta plaça de l'església de la Cala Sant Vicenç, a més un espai idíl·lic, com dius tu, d'aquests racons, no? que segur que vos agraden.
1: Sí, segur.
0: I serà aquest diumenge, no sé si pot parlar un poquet de l'actuació que teniu preparada per la Cala Sant Vicenç.
1: Mira, tenim una actuació preparada que gira entorn uns 18-20 temes, perquè ara mateix no tinc davant el repertori. M'ho agafada que som de camí a un altre assaig i tinc els papers a casa, per tant ara mateix no te sé dir exactament que ahir amb en Delfí mos vèrem. I bé, farem això. Fem un viatge que segurament els agrada, a de vora la mà mos anirà molt bé perquè mos convidarà a navegar, que això sempre també va bé, entendre que la mà moltes vegades s'endú moltes coses, però també me n'endú moltes altres. I res, des de cançons populars per començar, això sí, també d'altres raconets de la geografia i música d'autor i d'autores que són prou coneguts. És vera que moltes vegades tenim un públic més gran, no ve tanta gent jove com us agradaria per aventura, però quan també venen de jovenetes i jovenets a sentir algunes cançons, i sobretot en les tradicionals, queden molt sorpreses, perquè allò que a vegades, o que tantes vegades ha estat defenestrat i com molt ferit,

0: perquè és una música que no té categoria o que sembla que no, la música tradicional és una eina poderosíssima per entendre que no hi ha res com ella per poder seguir tenint present que tradició, cultura i llengua i terra, etcètera, etcètera, és una eina preciosa per poder-hi fer feina.
1: I va bé, aquest diumenge a les 7 i mitja a la plaça de l'Església de Sant Vicenç podran gaudir del vostre projecte Cordes, a més a un espai idíl·lic. Natàlia, nosaltres no trobem més temps, si has d'assajar heu de venir ben preparats per aquest diumenge. Però
0: Sí,
1: bé,
0: sí, sí.
1: moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i escoltarem una altra de les vostres actuacions a Cas Retratista, perquè la gent, si ha arribat ara o encara no està convençuda, que segur que sí, acabi de veure què és el que se trobarà.
0: Moltes
1: Moltíssimes
0: gràcies.
1: gràcies i molt ben diumenge.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Gràcies.
1: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molts anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenitud.

trobaré. Reunir-te amb panes de puta si ho trobaré.

club tonight. Passa la nit amb mi en el club tonight. Quedem-nos aquí al club tonight. Passa la nit amb mi en el club tonight. Quedem-nos aquí al club tonight.